Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 96%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 96%.

0: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia. Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, sí, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí, doncs, va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
2: sí, aquesta sí, música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 96%.

0: Molt bon dia, són les 8. I aquesta, la primera titular, és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: ERA talla un carril en direcció a Barcelona i provoca 5 quilòmetres de cua. També hi ha retencions a la mateixa 2 de Sant Andreu a Cornellà, a la B23 a Molins, a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua i a la C58 a Sant Quirze i a Montcada. Les dues rondes de Barcelona també van molt carregades, sobretot en sentit Llobregat.
0: A les 9 del matí, d'aquí una hora, es reprèn al Parlament el debat de política general amb la intervenció dels grups que ahir ja es van mostrar molt crítics amb el discurs del president de la Generalitat. Salvador Illa va anunciar el compromís de comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i l'adquisició a mitges amb persones de més de 40 anys. Podreu seguir la sessió d'avui a aquesta sintonia. 3CAT Info. Pedro Sánchez negocia contrarrellotge al suport dels dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel govern espanyol. Divendres es fa una sessió extraordinària al Congrés per validar-los i a hores d'ara l'executiu no té garantits els suports necessaris per tirar-los endavant. La mesura pretén aturar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa pel dret a l'habitatge, seguit de l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta. Donald Trump i els grans líders tecnològics dels Estats Units coincideixen que l'autoregulació és suficient per controlar els riscos de la intel·ligència artificial. El president nord-americà els ha reunit a la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament d'aquesta tecnologia. Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per a la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant. Demà entren en vigor les noves normes per conduir motos, dur casc homologat i guants serà obligatori, el calçat haurà de ser tancat i finalment sí que es permetran els intercomunicadors. El Servei Català de Trànsit manté la negativa que els motoristes circulin pel voral. El podcast en català s'estabilitza després d'una dècada de creixement exponencial. Mentre el 2016 n'hi havia només 26, ara ja són gairebé 500.000. Triomfen sobretot els podcasts de cultura, música i humor. Ara el repte és consolidar projectes de qualitat i construir comunitats per reforçar la presència del català a les xarxes. I Gossos farà una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corren. El grup Manresal arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del festival Estrenes. Les vendes per aquest festival es posen a la venda demà.
2: Esports.
3: Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i 1 assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. També van ser titulars els blaugrana Cubarsí i Fermín, així com els catalans Cucurella i Pubill, que va marcar 1 gol. Pedri i Rodri van jugar també a la segona part. El president del Barça, Joan Laporta, va dir al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de les proves que li han de fer a Rafinha, que ahir a la matinada va notar molèsties a la cuixa en un partit amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. I el Barça femení juga aquesta tarda al camp de la Roma en partit de la segona jornada de la Champions. El Barça de bàsquet, mentrestant, per a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87.
0: Augmenten els núvols amb algun petit ruixat puntual a Ponent o a Terres de l'Ebre. Fins al migdia es mantindran les grans clarianes, sobretot a les comarques de Girona, amb temperatures que poden arribar als 30 graus. A la tarda, en domini...
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 96%.

0: Amb punt les 9 del matí, el que fem ara és anar al Parlament. A aquesta hora reprèn el debat de política general amb la intervenció dels diferents grups. Comença ara Mònica Sales, del grup parlamentari de Junts per Catalunya, que ha de donar resposta, com dèiem, al discurs ahir del president Salvador Illa, molt centrat en les polítiques d'habitatge.
1: President Rull, president Illa, consellers, diputats, secretari general de Junts, autoritats, audiència, bon dia a tothom. President, avui li parlaré molt clar i li avanço que no li agradarà, perquè el que li he de dir és dur, però és el que sento i el que necessito dir-li com a presidenta del principal grup a l'oposició. Vostè ja coneix el meu to, sap que parlo des del respecte, amb educació, però li demanaria que no confongués les formes amb el fons. Li demanaria que no mirés el dit, sinó que mirés la lluna. Perquè vostè ja sap que jo no sóc de cridar, tampoc no sóc de fer teatre, ni sóc de buscar els 15 segons a TikTok. Potser això avui aquí ja ho farà algú altre. Però creguem que si m'escolta atentament, escoltarà el que pensa una gran part dels catalans, la majoria dels catalans. I per això li ho dic aquí de manera solemne al Parlament de Catalunya. Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. I no ho dic per provocar-lo, ho dic perquè Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. La història jutjarà molt durament la seva presidència. Hi ha hagut presidents amb qui hem discrepat profundament, presidents que s'han equivocat, presidents que han pres decisions que nosaltres no hauríem pres, presidents que no han estat prou contundents per defensar els interessos de Catalunya. Però tots, sense excepcions, creien en la institució que representaven. Sabien que la presidència de la Generalitat no és un càrrec més. Sabien que exercien com a primera autoritat del país. I què vol dir això? En primer lloc, això vol dir governar. Fer-se responsable del que passa a Catalunya, des del primer problema fins a l'últim. Que el país funcione, que els trens arriben puntuals, que les escoles puguen oferir una educació de qualitat, que els hospitals atenguen sense aquestes llargues llistes d'espera, que els carrers siguin segurs, que l'administració no abandone la gent, que la gent puga guanyar-se bé la vida, que puga tenir un pis o una casa, que les empreses tinguin les coses fàcils i que es puga parlar sense demanar permís la llengua pròpia del país. Ser president és aixecar-se cada matí sabent que darrere de cada expedient, de cada incidència, de cada llista d'espera, hi haurà una persona pendent d'una resposta. I ser president de la Generalitat també vol dir representar Catalunya, ser la veu de Catalunya, defensar els interessos dels catalans i fer-se respectar com a nació. I protegir el país davant de qualsevol govern, de qualsevol estat o de qualsevol poder. I protegir el país fent-ho sempre posant Catalunya per davant de tot. Catalunya primer, sempre i en qualsevol circumstància. I vostè, president, ha fallat en aquestes dues obligacions del càrrec. No ha sabut governar Catalunya i no ha volgut defensar-la. Vostè no ha...
2: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus. I una humitat del 97%.

0: gent. Perquè en definitiva, president...
1: Les 10 del matí, seguint en directe el debat de política general al Parlament. Intervé Esquerra Republicana. Josep Maria Jové.
0: Ciutadania. Són mesures concretes per millorar les seves condicions de vida, per avançar cap a la justícia social. I tot això, vostès ho saben, malgrat massa sovint ho amaguin. Sap, perquè ho han vist, que sense avenços en sobirania, tot allò que pretén fer des del govern es converteix, això sí, en una quimera. Compleixi, president. Res genera més desconfiança en les institucions i abona el camí a les forces reaccionàries que incomplir amb allò signat. Compleixi, president. I en allò que no depèn de vostè, faci complir el govern del PSOE. Plantis, si cal. Mai com ara, el PSC havia tingut tanta capacitat d'influència sobre el PSOE. I ho ha de fer valer. No pel PSC, sinó per Catalunya. Si està disposat a complir l'acord d'investidura i a defensar-ne la literalitat i l'esperit, nosaltres, com vostè sap, hi serem. Li oferim de nou una col·laboració responsable. Potser avui també ens troba excessivament exigents. Però no pot negar que la nostra responsabilitat amb el país existeix i perquè sempre ens arremanguem per trobar solucions que millorin les condicions de vida de la ciutadania. Nosaltres hi serem si compleix, president. Ara li toca demostrar que compleix amb la paraula donada amb fets concrets. I no s'amagui. No es busqui excuses ni caigui en el xantatge de la por, demanant-nos que ajornem allò que vam signar davant l'amenaça d'un futur fosc i terrible si les forces de la reacció acaben accedint al poder. Perquè Esquerra Republicana som una doble garantia. Ho farem tot, absolutament tot, per evitar l'arribada de l'extrema dreta als governs. Però alhora utilitzem i utilitzarem cada vot per aconseguir els millors acords per Catalunya i la seva gent. Perquè sabem que la millora de les condicions materials i de les oportunitats del conjunt de la ciutadania i acabar amb les desigualtats són les millors receptes per barrar el pas a l'extrema dreta. Per això som exigents. Però la nostra lleialtat al país i la seva gent fa que sempre demostrem responsabilitat. Com la van demostrar negociant un acord d'investidura ambiciós malgrat el que havíem viscut quan érem al govern, amb campanyes demagògiques de desprestigi, insolidaritat per fer front a les crisis o xantatges pressupostaris en forma, entre d'altres, de casinos, aeroports o cinturons. Com ho demostrem cada dia, quan el més fàcil seria fer una oposició dura i destructiva com la que ens va tocar viure a nosaltres. Perquè responsabilitat també seguir defensant una legislatura, sí i només sí, aquesta es basa en avenços reals en sobiranies nacionals i socials. Per això vam donar aire al govern amb la negociació i l'aprovació dels pressupostos. I ara ja no tenen més excuses. Nosaltres seguirem per aquest camí, perquè creiem que és la via per enfortir Catalunya i això és imprescindible perquè la seva gent pugui viure millor. Esquerra, fem i forcem a implementar propostes i condicionem polítiques que han de permetre que el país funcioni, que guanyi capacitat de decisió i estigui preparat per al futur. I ho fem marcant l'agenda política del país. El nou model de finançament, la condonació del FLA, el traspàs integral de Rodalies amb el seu finançament, el control català del Consorci de la Zona Franca, el sistema aeroportuari de Catalunya o el Consorci d'Inversions en són clars exemples. Com ho són la línia orbital ferroviària, el Pla de Pobles, el programa Regenera, el Pla Clima o el programa per a l'impuls del català a les xarxes socials i a l'entorn digital. President, herència republicana, acord d'investidura i pactes pressupostaris. Des d'Esquerra Republicana, marcant una agenda, posant l'ambició nacional que fixa el rumb del país. I en aquest debat de política general, seguirem proposant iniciatives amb aquest objectiu. Començant per mesures que garanteixin el dret a viure plenament en català. Per això resulten imprescindibles, entre d'altres, desplegar totes les funcions de l'Oficina dels Drets Lingüístics o protegir el model d'escola catalana, encara que això molesti el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, o arribant al 2% en despesa cultural.
2: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
3: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
2: La teva emissora.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 97%.

0: sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
1: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
1: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: No sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
1: 90.
0: 90, va bé.
1: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
2: sí, aquesta
0: sí. música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixarem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació us explicarem els actes programats entre el dilluns 28 de setembre i el divendres 2 d'octubre. Comencem! Per dimecres 30 de setembre, a 5:45 de la tarda, a la biblioteca hi haurà una nova edició de l'Hora del Conte amb Contes a escena, unes històries on tu seràs el protagonista, a càrrec de Joan de Boer. Després de l'Hora del Conte hi haurà l'entrega dels diplomes de les activitats lectores d'estiu. També el dimecres 30 de setembre, però a 8:15 del vespre a la Gavella, hi haurà la xerrada Càncer i Comunitat, en què quatre veïnes del poble, la Nati Pagès Petit, l'Eva Martín, la Lola Viani i la Farnés Aymeric, que han passat per un procés oncològic, s'uneixen en una taula rodona amb el títol de Càncer i Comunitat per trencar tabús, parlar sense por i compartir informació útil. I ens n'anem ja el divendres 2 d'octubre a 8:15 del vespre a la Gavella. Hi haurà la presentació de l'agenda llatinoamericana amb motiu de la Jornada Intercultural i Solidària, que se celebrarà el diumenge 4 d'octubre. Tindrà lloc la xerrada Adults que fan possible el compromís solidari dels joves, a càrrec de Jaume Afonés, psicòleg, educador i periodista, autor de l'article Revolucions joves i adults que enyoren la revolució. Els continguts de l'agenda 2027 són defensar la Mare Terra per salvar la vida. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Una setmana més parlem de bàsquet i de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. I avui volem començar presentant oficialment l'entrenador del nostre sènior, l'Oriol Heredia. L'Oriol no és una cara nova a casa. Ja havia format part del Club Bàsquet Arbúcies i aquesta temporada torna a casa per posar-se al capdavant del sènior. Una tornada que ha estat molt ben rebuda tant per l'equip com per tota la família del CBA. Així que, Oriol, benvingut de nou a casa. Et desitgem una molt bona temporada. Pel que fa als partits, aquesta setmana hem tingut força moviment. El sènior va disputar a Arbúcies un partit amistós contra la Cellera, un partit interessant perquè recordem que és un equip amb qui ens tornarem a trobar durant la competició. En aquesta ocasió, el marcador va ser favorable a l'Arbúcies i ens va servir per continuar sumant minuts i sensacions abans d'entrar de ple en la temporada. El cadet femení ja ha disputat el seu primer partit oficial de la temporada i ho ha fet amb un marcador favorable a l'Arbúcies. Una molt bona manera de començar la competició, sumant minuts, agafant ritme i, sobretot, continuant aprenent i creixent com a equip. El júnior es va desplaçar fins a Roses, on va disputar un partit molt, molt igualat. El marcador es va mantenir ajustat durant bona part del partit i no va ser fins als últims minuts que es va acabar decantant a favor del Roses. Per la seva banda, el sènior A també es va desplaçar fins a Tona per disputar el seu partit, en aquest cas amb un marcador final favorable a l'equip local. Cal tenir en compte que l'equip encara no disposa de tota la plantilla, ja que compta amb algunes baixes que esperem poder recuperar durant les pròximes setmanes. Mentrestant, toca continuar treballant, sumant minuts i agafant ritme per afrontar la temporada. I també volem parlar del nostre mini A, que ha disputat un partit amistós contra l'Hostalric. Aquest és un equip que la temporada passada era mixt i que aquest any passa a ser íntegrament masculí. En aquest amistós, el marcador va ser favorable a l'Arbúcies. Seguim, doncs, sumant minuts i experiències en aquest inici de temporada, amb alguns equips que ja han començat la competició i d'altres que continuen preparant-se per començar-la. El CBA continua. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.
4: Hola a tots. Anem amb el resum del cap de setmana del 26 i 27 de setembre pel que fa al futbol d'Arbúcies. Comencem pel primer equip, que va guanyar el dissabte 3-2 a l'Empúria Brava, en un partit amb moltes alternatives, on es va avançar l'equip rival, i després amb gols de Bernat, el Pichichi i Arnau Quadres, i un gol, i el gol final de la victòria d'en Carba, van donar 3 punts a l'equip, que compta els seus partits per victòries, 2-2, i co-líders de segona catalana en un gran inici de l'equip, i esperem que segueixi així. Pel que fa al base, parlarem de la derrota de l'Alavi Supons A, que va començar la seva lliga de primera divisió contra el Bos de Tosca a casa en un partit. Els inicis en aquestes categories noves sempre són complicats, estem segurs que l'equip farà un gran paper, i amb aquesta derrota inicia la temporada, segur que seguiran endavant. També comentar també la derrota del Sub-11B, de l'Alavi Sub-11B, que va fer una gran primera part, demostrant moltes coses positives, una no tan bona segona part, però que segur que agafant-se a la primera part seguiran millorant com toca. Pel que fa a la setmana que ve, ja sí que sí que comencen totes les lligues del futbol base, i el primer equip se'n va a Fornells, equip amb cap victòria, 2 derrotes, on però sempre ha costat molt les visites de l'equip de casa en aquest camp. La setmana que ve, més.
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: La teva música al teu

0: tingut coratge. No és fàcil fer això.
1: 11 del matí, seguim a la segona sessió del debat de política general al Parlament de Catalunya. Salvador Illa està responent al Partit Popular.
0: És insuficient, per què no em diu quin faria vostè? Per què no em diu quin faria vostè? Perquè és que això ajudarà a tenir més recursos aquí, que decidirem aquí en aquest Parlament, amb un pressupost que aprovarem aquí en aquest Parlament, i vostè podrà fer les seves esmenes i servirà 4.700 milions, és un 10% dels recursos, no és poca cosa. I per què vostè està mut quan el senyor Feijóo diu aquí a Catalunya que això és un problema de mala gestió nostra? Segur que tenim algun problema millorable de gestió, però, en fi, jo n'hi puc posar una llista llarga, de problemes de millora de gestió a administracions governades per companys seus, bastant llarga. I no ho faig. O en matèria d'habitatge. En fi, dir que l'habitatge, la crisi d'habitatge s'ha generat durant els governs aquests darrers 8 anys, jo crec que fins i tot escapa a un esforç mínim d'objectivitat que vostè està, per descomptat, capacitadíssim per fer. Tothom sap que el marc actual de la crisi d'habitatge neix amb una cosa que es diu gran recessió de 2008, producte de polítiques neoliberals, i que va haver-hi un rescat al sector financer anglosaxó, que va ser el que va originar aquesta crisi i que va portar una caiguda a la meitat del sector de la construcció, a la meitat, i que va provocar que es dediquessin molts recursos públics. Governava un senyor que li serà familiar, que es deia Rajoy, i el ministre d'Hisenda era Luis el d'Hisenda estava separat d'Economia i Hisenda, Luis de Guindos, i va haver de posar molts diners al sistema financer. I se'n recorda de la Sareb i tot el que es va haver de fer. Ho van fer vostès. De qui neix? Vostè em pot dir, han fet poc. Bueno, hem fet més que ningú. Aquí a Catalunya en 2 anys. I miri, hi ha una qüestió d'actitud. Jo no em posaré a donar lliçons a ningú, però tampoc me'n donaran a mi. D'actitud. I no m'agrada parlar d'altres llocs, però analitzi vostè el que ha passat on governen col·legues seus i com acabava la història. Com acabava la història? I pregunti si no era millor haver començat per on s'ha acabat. Tenint una postura d'aproximació digna, de respecte a la dignitat humana, que jo sé que vostè... Crec que vostè, si ho conec mínimament, crec que vostè ho té. Pregunti si feia falta fer tot aquest recorregut. Perquè a vegades actituds de governants el que fan és, amb justícia, encendre la gent. A mi també m'encén, a vegades, i m'he de contenir. Problemes n'hi ha, ni seguirà havent. Però, home, almenys que tinguem una actitud responsable. Perquè no estem parlant de comprar-nos una corbata o de canviar-nos el cotxe. Estem parlant de tenir un sostre per viure. I del canvi climàtic, vostè és la segona vegada que em fa una certa broma amb l'eclipsi. Però miri, a veure si ho trobo. Si em permet, només un segon. I vull llegir... li vull llegir, tradueixo, perquè la cita és en castellà. Durant tota la història del nostre planeta, el clima ha canviat, això és obvi. Jo crec que això de que el canvi climàtic mata, de que el canvi climàtic és el responsable de tot, és un mantra que repeteix l'esquerra per evitar respondre per les responsabilitats que té. Això ho va dir l'Ester Muñoz, portaveu del Partit Popular. Però n'hi cito un altre. Te cita, Vitarau, també va tradueixo. Rebutjo les imposicions de...
2: Ràdio Arbúcies.
3: L'emissora que escolten les altres emissores.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 78%.
5: Okay.

0: Posem un pla per...
1: Continuem amb la sessió d'aquest matí del debat de política general al Parlament de Catalunya. Salvador Illa està responent ara al grup dels comuns.
0: La mobilitat de futur és mobilitat elèctrica. El sector de la defensa, doncs potser sí que ofereix alguna oportunitat. No per fer tanques. Entre altres raons, si m'ho permet, i no voldria tampoc obrir un capítol amb això, però deixi'm-ho dir, perquè jo no estic segur que avui la guerra vagi de tanques. Crec que va de tecnologies duals. Jo crec que un dels majors bés que a vegades hem donat per descomptat i avui no tenim per descomptat és la pau. És la pau. I estic a favor, radicalment a favor de la pau. Ara, necessitem polítiques dissuasives. Justament per defensar la pau. És el meu pensament. És el meu pensament. I en aquest sentit, és veritat que hi ha, diguem-ne, una situació en el context europeu que cal seguir amb atenció. I deixem constatar que l'únic país, i crec que amb això vostè i jo considerem que ens en podem sentir orgullosos, que ha dit no al 5% del producte interior brut de l'àmbit de l'OTAN ha estat Espanya. Ha dit sí a complir els compromisos, però no a una xifra que no m'expliquen vostès i que tampoc sé per què servirà. Perquè sap vostè que Europa gasta 7 vegades més que Rússia en defensa i 3 vegades més que Xina en defensa? Però potser que comencem a parlar de com gastem coordinadament, no? Perquè efectivament els que diuen alegrament sí, sí, el 5% vol dir que això hauran de retallar-ho o d'un altre costat o hauran de pujar la fiscalitat, veurem aquí, o no sé com ho faran o s'hauran d'endeutar, no? Però aquest és un debat que tampoc podem defugir. Jo almenys no ho vull defugir. Això és el món en el que vivim i si volem ser, formar part d'un espai públic compartit que es diu Europa, ahir ho deia, hem de ser-hi presents, hem de voler influir, però això també ens compromet a ser responsables. Per això el nostre viatge amb el conseller Duc a Ucraïna. Perquè pots dir, a mi que hem... No, sí que ens hi va. Ens hi va molt. Com el desenllaç que hi hagi amb aquest conflicte, amb aquesta guerra, ens hi va molt. Com ho estan constatant dia a dia a Polònia, a Alemanya, a Estònia, a Lituània, a Letònia, a Àustria, a Suïssa, a Finlàndia... I aquí també ho notarem. Podria parlar-li també, i voldria parlar ni que sigui breument, d'educació. Bueno, efectivament, hem de refer un pacte, jo li agraeixo que vostè vingués. Sap que aquí tenim una... Crec que una, no tenim la mateixa posició. Tenim una posició diferent en matèria de l'escola d'iniciativa social o escola concertada. Jo crec que en aquest moment fan un paper també que els hi vull reconèixer. Però també amb altres coses crec que estem d'acord en repensar el model i vam tenir l'altre dia una reunió i hi ha un camí de treball que veurem on ens porta, no? En tot cas jo agraeixo la seva predisposició a ser-hi, no? Vaig estar l'altre dia a Sabadell. Millora el dia a dia de la gent de Sabadell quan fem una cosa que portava 20 anys treballant-s'hi i que no havia acabat de resoldre, que és que la caserna de la Guàrdia Civil passi a l'Ajuntament i l'Ajuntament amb la Comissió Bilateral de Divendres la cedeixi a la Generalitat per poder ampliar el parc d'avui. Home, demà un ciutadà de Sabadell no veurà cap canvi a la seva vida en el parc Taulí. D'aquí uns anys, sí. Veurà que s'ha ampliat el parc Taulí amb la caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell. Bueno, això per això jo parlo de futur. Ara, també li puc dir avui que si vostè se'n va a Almenar, com vaig anar jo l'altre dia, bastant com estava els de Balaguer, doncs veurà que els ciutadans d'Almenar i dels municipis covindants sí que han vist millorar la seva vida perquè tenen un nou centre d'atenció primària. I treballen 37 professionals. És el que té millor valoració, atenció, senyores diputats, de les Terres de Lleida, millor valoració a tot Catalunya, al cap d'Almenar. Deixi'm dir una cosa, no per mèrit meu, per mèrit de... És espectacular.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 77%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
2: Yeah.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació us explicarem els actes programats entre el dilluns 28 de setembre i el divendres 2 d'octubre. Comencem! Per dimecres 30 de setembre, a 5:45 de la tarda, a la biblioteca hi haurà una nova edició de l'Hora del Conte amb Contes a escena, unes històries on tu seràs el protagonista, a càrrec de Joan de Boer. Després de l'Hora del Conte hi haurà l'entrega dels diplomes de les activitats lectores d'estiu. També el dimecres 30 de setembre, però a 8:15 del vespre a la Gavella, hi haurà la xerrada Càncer i Comunitat, en què quatre veïnes del poble, la Nati Pagès Petit, l'Eva Martín, la Lola Viani i la Farnés Aymeric, que han passat per un procés oncològic, s'uneixen en una taula rodona amb el títol de Càncer i Comunitat per trencar tabús, parlar sense por i compartir informació útil. I ens n'anem ja el divendres 2 d'octubre a 8:15 del vespre a la Gavella. Hi haurà la presentació de l'agenda llatinoamericana amb motiu de la Jornada Intercultural i Solidària, que se celebrarà el diumenge 4 d'octubre. Tindrà lloc la xerrada Adults que fan possible el compromís solidari dels joves, a càrrec de Jaume Afonés, psicòleg, educador i periodista, autor de l'article Revolucions joves i adults que enyoren la revolució. Els continguts de l'agenda 2027 són defensar la Mare Terra per salvar la vida. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Una setmana més parlem de bàsquet i de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. I avui volem començar presentant oficialment l'entrenador del nostre sènior, l'Oriol Heredia. L'Oriol no és una cara nova a casa. Ja havia format part del Club Bàsquet Arbúcies i aquesta temporada torna a casa per posar-se al capdavant del sènior. Una tornada que ha estat molt ben rebuda tant per l'equip com per tota la família del CBA. Així que, Oriol, benvingut de nou a casa. Et desitgem una molt bona temporada. Pel que fa als partits, aquesta setmana hem tingut força moviment. El sènior va disputar a Arbúcies un partit amistós contra la Cellera, un partit interessant perquè recordem que és un equip amb qui ens tornarem a trobar durant la competició. En aquesta ocasió, el marcador va ser favorable a l'Arbúcies i ens va servir per continuar sumant minuts i sensacions abans d'entrar de ple en la temporada. El cadet femení ja ha disputat el seu primer partit oficial de la temporada i ho ha fet amb un marcador favorable a l'Arbúcies. Una molt bona manera de començar la competició, sumant minuts, agafant ritme i, sobretot, continuant aprenent i creixent com a equip. El júnior es va desplaçar fins a Roses, on va disputar un partit molt, molt igualat. El marcador es va mantenir ajustat durant bona part del partit i no va ser fins als últims minuts que es va acabar decantant a favor dels Roses. Per la seva banda, el sènior A també es va desplaçar fins a Tona per disputar el seu partit, en aquest cas amb un marcador final favorable a l'equip local. Cal tenir en compte que l'equip encara no disposa de tota la plantilla, ja que compta amb algunes baixes que esperem poder recuperar durant les pròximes setmanes. Mentrestant, toca continuar treballant, sumar minuts i agafant ritme per afrontar la temporada. I també volem parlar del nostre mini-A, que ha disputat un partit amistós contra l'Hostalric. Aquest és un equip que la temporada passada era mixt i que aquest any passa a ser íntegrament masculí. En aquest amistós, el marcador va ser favorable a l'Arbúcies. Seguim, doncs, sumant minuts i experiències en aquest inici de temporada, amb alguns equips que ja han començat la competició i d'altres que continuen preparant-se per començar-la. El CBA continua. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.
4: Hola a tots. Anem amb el resum del cap de setmana del 26 i 27 de setembre pel que fa al futbol d'Arbúcies. Comencem pel primer equip, que va guanyar el dissabte 3-2 a l'Empúria Brava, en un partit amb moltes alternatives, on es va avançar l'equip rival, i després amb gols de Bernat, el Pichichi, Arnau Quadres i un gol, i el gol final de la victòria d'en Carba, van donar 3 punts a l'equip, que compta els seus partits per victòries, 2-2, i co-líders de segona catalana en un gran inici de l'equip, i esperem que segueixi així. Pel que fa al base, parlarem de la derrota de l'Alavís Suponza A, que va començar la seva lliga de primera divisió contra el Bos de Tosca a casa en un partit. Els inicis en aquestes categories noves sempre són complicats. Estem segurs que l'equip farà un gran paper i amb aquesta derrota inicia la temporada. Segur que seguiran endavant. També comentar també la derrota del Sub-11B, de l'Alavís Sub-11B, que va fer una gran primera part, demostrant moltes coses positives, una no tan bona segona part, però que segur que agafant-se a la primera part seguiran millorant com toca. Pel que fa a la setmana que ve, ja sí que sí que comencen totes les lligues del futbol base i el primer equip se'n va a Fornells, equip amb cap victòria, 2 derrotes, on però sempre ha costat molt les visites de l'equip de casa en aquest camp. La setmana que ve, més!
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: La teva música al

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern espanyol a només 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. També preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
0: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
4: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
5: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
6: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
4: Ho revela una enquesta de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrel alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
0: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
4: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
0: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats catalanes en 64 funcions.
4: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de la nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
0: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana visita avui al camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions Femenina de Futbol, previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
0: Seguim molt pendents del temps, després dels aiguats d'ahir, ja que Protecció Civil torna a activar l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els Dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Passen 4 minuts a les 2 al control de so, amb Rubén Arcos i Francesc Ávila, a la coordinació i redacció, Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només publica el primer dels decrets, el que té més consens polític, i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatge per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen, la Carina Bellvé. Bon dia, Carina.
9: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació cap al lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
10: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
9: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: A tot això, Junts i Podem mantenen encara a hores d'ara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret, Mari Carmen.
4: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la responsable Isabel Rodríguez, ministra de... La resposta, volíem dir, Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad, en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
4: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
0: Mentrestant, creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants de moment. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres, com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que es farà al Congrés.
4: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que aplega la plaça Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
11: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
12: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
4: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels 2 decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
0: De tot plegat n'hem parlat amb un expert, Sergio Nassarre, que és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural.
4: Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació. Ho ha dit a la xarxa.
13: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total.
0: Coincidint amb el debat polític i social pel cas Mari Carmen, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
4: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en un futur.
0: Un debat que també arriba al món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del Fòrum BSN Desperta, que s'ha fet avui. Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
14: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum, per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
0: Mesures d'habitatge a les quals s'ha sumat les últimes hores l'ampliació de l'escut social per part del govern d'Espanya davant l'escalada imparable del preu dels carburants.
4: L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, considera que la pròrroga era totalment imprescindible perquè la situació no ha canviat gens. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Enrique García.
15: Era totalmente necesario en la medida en que cuando se aprobaron estas medidas la situación geopolítica era una y hoy sigue siendo la misma o incluso peor. Y todos esos incrementos del precio de la energía se están empezando a trasladar a los sectores. Y entendemos que van a tratar de impedir que la subida del precio de la energía vayan a otros bienes y servicios como ya ocurrió en el año 2023.
0: I tot plegat, en ple debat de política general, al Parlament. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat que la cambra impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Un debat de política general que en aquesta segona jornada ha tingut com a protagonista el grup de Junts per Catalunya, que forçarà una votació per tal de reprovar Illa. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, a la seva banda, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
17: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
16: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
18: Voldríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de dos a quatre anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
16: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
19: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
16: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no ha especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o bé discriminació, segons una enquesta feta per la Fundació Arrels. Un de cada 4 més ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
21: Un dia la guagua, que eren 5 chicos, i bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si... Todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
20: La directora de Rels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
22: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
20: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: És un quart de tres, anem ara fins a Berga, perquè allà els treballadors del Centre Internacional de la Creu Roja fan avui vaga per reclamar que no es tanqui aquest equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre.
4: L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han volgut negociar.
0: Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
23: Els treballadors del Centre de Protecció Internacional de Berga han manifestat exigint que tant Creu Roja com el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions facin marxa enrere en la intenció de tancar el centre de refugiats de la capital berguedana. Ho explicava Andreu Vilardell, delegat sindical de la CGT.
24: Entenem que això ve pel Pacte Europeu de Migració i Refugi, una disminució de les places d'asil a nivell de l'estat espanyol.
23: L'Ajuntament de Berga s'ha posicionat al costat dels treballadors i les persones refugiades i han intentat evitar el tancament previst pel 31 de desembre sense èxit. Andrea Coromines, regidora de Salut i Drets Socials de Berga.
25: No hi ha cap motiu en concret, o sigui, es tanquen 1.000 places arreu d'Espanya, en toquen unes 484 a Catalunya i ens ha tocat a Berga aquestes de tancar-les.
23: El Centre de Refugiats de Berga va ser creat l'any 2016 per acollir les persones que fugien de la guerra de Síria. En aquests 10 anys han passat per les instal·lacions de l'alberg més de 900 refugiats de diferents nacionalitats, molts dels quals s'han acabat integrant a la ciutat. Actualment el centre té 50 places finançades per l'Estat i gestionades per la Creu Roja i una plantilla d'11 treballadors.
0: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien les pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal són les mancances estructurals que té el sistema educatiu i no pas les sortides. Ho heu llegit a Ràdio Carla Serrano.
26: Aquest dimecres al matí els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als serveis territorials d'educació i formació professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
27: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
26: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
1: Notícies en xarxa.
0: Els fets delictius s'han reduït un 13% aquest darrer any a Torredembarra, al Tarragonès. La dada s'ha facilitat en la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la torre compti amb un petit parc de bombers, on a la torre Ana Plaza.
28: Les xifres de fets delictius a Torredembarra mantenen la tendència a la baixa dels darrers anys. Des del setembre de l'any passat fins ara s'han registrat 980 infraccions penals, que representen una reducció del 13,3%. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i amb violència o intimidació un 27%. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, s'ha mostrat satisfet amb les dades i afirma que el repte és saber transmetre-les.
2: I el repte que ha sorgit d'aquesta Junta Local de Seguretat doncs és traslladar aquestes bones dades a la sensació de seguretat que té la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes. Per tant, és un repte que hem entomat tots els presents d'aquesta Junta.
28: En la reunió també s'ha anunciat la pròxima renovació del conveni de col·laboració amb les policies locals d'Altafulla i Creixell, al qual també s'afegirà Roda de Barà. A més, bombers han comunicat que hi ha la possibilitat que la torre tingui un petit parc, una reivindicació històrica del municipi, i la decisió es prendrà en uns mesos.
0: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs.
4: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sol.
0: Denuncien quatre agents a la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
4: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, tres agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres tres policies.
0: És moment per la cultura. La Fundació Opera Catalunya aportarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Ranuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
5: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
3: Una nova producció d'Aida tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'Òpera de Verdi.
0: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
6: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
7: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
6: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
0: I arriben els esports. Ja és amb nosaltres a l'estudi en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
8: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià, segona jornada de la Lliga de Campions femenina, prèvia al duel de diumenge de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou a partir de 6:45 de la tarda. Les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
9: Dono molt valor a tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres, durant la pretemporada i la temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final No som un equip únic, encara que sigui un equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
8: El jugador del Barça, Lamine Yamal, va marcar dos dels quatre gols de la selecció espanyola masculina contra Croàcia en partit de la Lliga de les Nacions, i el seleccionador, Luis de la Fuente, es va desfent elogis del de Mataró.
10: Me gusta un poco destacar las individualidades, pensé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho, y nosotros estamos felices con él.
8: Un Barça que està pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. Al Terrassa, d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació, partit únic al camp del Sestao, a 8:15 del vespre. En cas de guanyar els agarencs, es classificarien per a la Copa del Rei. En bàsquet, l'Espart Girona es juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga Femenina de Bàsquet. L'equip català, que entrena Roberto Iñiguez, rep a 8:45 la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. El Kitsanàs Manresa debuta a l'Eurocup masculina, ho fa a la pista del PAOK de Salònica. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga contra el Marsella a la final de la Supercopa d'Europa masculina a la piscina de Sant Sebastià. Avui, a partir de 8:15 del vespre, l'equip català vol sumar la segona Supercopa continental de la seva història davant l'equip francès, que recordem va guanyar l'Eurocup el curs passat. I en handbol, el Fraikin Granollers debuta avui a la Copa EHF, la segona màxima competició continental masculina, davant un dels candidats al títol, el Flensburg alemany.
0: Gràcies, Joan Barberà. És última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 24-22. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern a 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motiu justificat, i preveu també la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
7: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
8: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
5: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres, el ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
9: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general, en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
10: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
11: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
5: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
9: Això ho revela un estudi de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
5: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
9: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
5: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions.
9: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
5: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
12: El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol previ al duel de diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
5: Seguim pendents del temps, ja que Protecció Civil ha activat de nou l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
5: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
14: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu també la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret, el que té més consens polític, i que concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellvé, bon dia, Carina.
15: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
16: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
15: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
5: A tot això, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquests decrets, Mari Carmen.
9: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
7: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a corre cuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat és absolutament inadmissible.
8: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
9: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
5: De tot això fa molt pocs minuts que han parlat el president espanyol, Pedro Sánchez, en compareixença amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.
9: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. En concret, el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
17: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
5: Són les veus del món polític mentre creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que se celebrarà al Congrés.
9: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que plega a la plaça de Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
18: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
19: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
9: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
5: I a mig de tot aquest debat, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta, segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
9: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per a algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en el futur.
5: També el món municipal li diu la seva i defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic. Ha estat en la quarta edició del Fòrum BSN Desperta i han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, i les alcaldesses de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i Sabadell, Marta Farrés. També han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
20: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
5: 20 minuts i seran les 3. El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. També busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Tot plegat ho ha dit en la segona jornada del debat de política general, en la qual Junts per Catalunya ha anunciat que forçarà una votació per reprovar el president. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
22: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
10: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
21: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
1: Podríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de dos a quatre anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
21: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
3: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
21: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
5: Vuit de cada deu persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada quatre ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe que fa Arrels sobre victimització i aporofòbia, que fan pública més en un moment d'ascens de discursos, segons denuncien, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada deu diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i sis de cada deu expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
23: Un dia la guagua, eran cinco chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
22: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
24: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
22: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
5: I anem ara fins a Lleida. Allà els sindicats educatius, USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una denúncia perquè diuen que estan rebent pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal de conflicte són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
25: Aquest dimecres al matí els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'asseia a negociar.
26: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
25: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
5: Ens situem ara al Camp de Tarragona. Allà la pagesia s'ha concentrat amb tractors a la Selva del Camp, en concret. Ha estat per visibilitzar la situació de molts macroprojectes que afecten el territori, que estan sent motiu de protestes els últims dies. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
0: Unió de Pagesos i el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GEPEC, amb el suport de diverses entitats ecologistes i socials, han organitzat una concentració amb tractors a la Selva del Camp en protesta contra el que qualifiquen d'agressions que pateix el Camp de Tarragona i el sud de Catalunya. En aquest cas, les reivindicacions s'han oposat a macroprojectes energètics com la línia de molt alta tensió Escatron, els Ovals, la Secuita o l'arribada de la planta de piròlisi de Balogrín Econova al polígon industrial de la Selva del Camp. També s'han posat sobre la taula els abocaments industrials a la Riera Salvatana o l'abast del Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, al Plater. Ho explica Xavi Jiménez, president del GEPEC.
2: Que és un territori que podem arribar a la conclusió que s'ha decidit com a territori de sacrifici, allà on anar portant actuacions, activitats que són nocives pel medi ambient, que són nocives per la qualitat de vida, que són nocives per l'activitat agrària.
0: Les entitats han reclamat a l'administració més suport per al sector de la pagesia amb mesures com el desplegament del Pla Sectorial Agrari, que actualment encara es troba en fase de redacció i tramitació.
5: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. El Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques, nacionals i internacionals.
9: El Saló se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell de Barcelona i disposarà de 170 expositors directes. Es tracta de la 63a edició del Saló.
5: La producció de podcast en català s'estabilitza el 2025 amb 422 sèries.
9: Això després d'un fort augment en el període 2016-2014 que s'ha passat de 26 a 479.
5: Per capítols, en una dècada s'ha passat de 968 a 8.020, amb un pic màxim de 8.900 a l'any 2025. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat. És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'Amor i de Guerra. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisis d'Amore de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
6: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
4: Una nova producció d'Aida tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
5: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
11: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial al Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
12: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
11: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
5: I justament pocs dies després, Valls acollirà, serà del 5 al 8 de novembre, la primera edició del Festival Internacional de Pallasses i Pallassos. Pepa Plana i Dèlia Batet dirigiran el certamen, que neix amb la vocació de descobrir l'univers clown. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: La primera edició reunirà una dotzena de propostes artístiques i oferirà 16 sessions obertes al públic en diferents espais de la ciutat. Entre els noms destacats al cartell hi ha Leo Bassi, Marcel Gros, Dudu Arnalot i Alba Sarraute. El festival està dirigit artísticament per la pallassa Pepa Plana i Dèlia Batet de la companyia Passabarret i posa el focus en la mirada femenina dins del món del clown. D'altra banda, Plana ha reivindicat que l'ofici de pallassa o pallasso es troba en bona salut.
8: La salut a nivell de persones creadores està fort, està genial. O sigui, realment, en aquests moments, el circ a Catalunya i concretament la figura teatral, pallasso teatral o de carrer, o de... realment... Mai havia hagut tanta gent que es dediqués a aquest ofici.
7: Les entrades per als espectacles es posen a la venda el 7 d'octubre a la pàgina web del festival www.fipava.com i també presencialment al Teatre Principal.
5: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
13: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià. Segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol és previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F, on el Futbol Club Barcelona jugarà al Camp Nou contra el Real Madrid. Avui, a partir de 6:45 de la tarda, les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Recordem que el blaugrana Lamine Yamal va marcar dos dels quatre gols de la selecció espanyola contra Croàcia en el partit de la Lliga de les Nacions. El jugador de Mataró va camí, cada vegada està fent més coses de cara a poder guanyar la pilota d'or. El Barça, pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. L'Europa vol tornar a viure una nit màgica de la Copa de la Reina. El nou Cerdanyà, les escapolades jugaran a 7:45 contra el Villarreal al partit de la segona ronda. I el Terrassa d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació a partit únic al camp del Sestao River a 7:45 del vespre. En cas de guanyar, els agarencs es classificarien per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
14: El Terrassa Futbol Club visita el camp del Sestao aquesta nit a 7:45 de la tarda a la recerca d'un bitllet pel somni de la Copa del Rei. I és que els agarencs, després de superar el San Juan i també el Binèfar, esperen poder fer realitat aquest somni de poder disputar la competició del CAO, a l'espera de si podrà jugar o no Marcos Méndez, a l'espera d'aquesta sanció. Una convocatòria on

0: següent ronda té triple premi. A part de la classificació per les semifinals d'aquesta competició, també s'apropa a un premi econòmic i també la competició de la Copa del Rei.
1: El sorteig de la Copa del Rei precisament serà el proper dilluns. Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, en plana poliesportiva. L'Espart Girona juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga femenina de bàsquet. L'equip català que entrena Roberto Íñiguez rep la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. Girona FM, Pau Villafañe.
2: L'equip gironí ho té clar. Si guanya, jugarà la màxima competició europea, on l'any passat va ser la gran sensació i va arribar fins a la final a 4 de Saragossa, i si perd, haurà de conformar-se amb l'Eurocup. Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
3: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás, y ahora habla con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer. Es decir, hay que cerrar la pintura, cerrar el rebote, responsabilidad individual, chocar. Cada rebote es una victoria y cada cosa que hagamos es una victoria, más en un partido de estos, ¿no? Dominar esas pequeñas cosas te hace dominar el partido.
2: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el Fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercerón.
1: I el Quixanàs Manresa debuta avui a l'Eurocup contra el PAOK, i en waterpolo, final de la Supercopa d'Europa masculina, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Marsella.
4: Superinteressant aquest partit. Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ens aturem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Bona tarda, són les 3. Aquesta hora reprèn el debat de política general del Parlament amb les intervencions dels tres grups parlamentaris que falten, és a dir, la CUP, Aliança Catalana i el partit del govern del president Salvador Illa, el PSC. Al matí, Junts han endurit el to contra el president, forçarà una votació per reprovar el president, una iniciativa que té poques opcions de prosperar, encara que Esquerra i els Comuns també apugen les crítiques i li exigeixen avenços tangibles si vol esgotar la legislatura. En aquests moments comença, efectivament, aquesta segona part de la segona jornada del debat, i qui intervé és la diputada de la CUP, Laura Vega.
1: Desnonament al marbre de la cuina. Saben el dolor immediat, les ganes de plorar per ràbia i de pena que es porta aquell paper. Saben quina olor fa el pànic, el fracàs. Han mirat mai els ulls, ara que es parla de mirar els ulls. Algú que després de tota la vida treballant el faran fora de casa seva, que sent que ha fallat, perquè jo sí. I el seu vist baixar la mirada i sentir vergonya com si fos culpa seva. I a mi no em dona la santa gana que ningú en aquest país pensi que si el fan fora de casa seva perquè un fons voltor ha comprat el seu bloc i ara vol posar gent més rica, senti que és culpa seva. Les úniques culpes del problema de l'habitatge aquí es troben en llocs com aquest, que estan plens de catifes i de moquetes vermelles. En llocs com aquests i en ajuntaments. Perquè el suïcidi de l'Olga a l'Hospitalet, el de la Núria i la seva germana a Barcelona, el de l'Àlex de Sabadell, el de tants altres que no coneixem el nom, que no compten, és responsabilitat directa per acció o omissió del que fem i el que no fem als ajuntaments. Pensin en això cada vegada que hagin de mirar algú que lluita per l'habitatge a la cara, perquè qui cregui que en aquest país no tenim Mari Carmens no coneix el país, perquè en tant que en tenim, tenim moltes. Tenim l'Adela, el Maria José, el Paco i la Rosario a Sant Ildefons, que junts sumen 250 anys vivint en aquell bloc. A mi l'Adela em va regalar quan vaig marxar de Sant Boi un ramillet de flors i l'he vist aixecar sola, i sola és sola, els seus dos fills. I ara es vol fer fora un fons d'inversió, que és una filial de Cerberus, que va liderar el fill d'Aznar durant un temps, si recorden. Aznar, que va liberalitzar el sol i va pujar l'habitatge un 175% en 9 anys, i el que Convergència li va regalar els vots fins i tot quan no feien falta, que havia sigut precedit per Felipe González, que va acabar amb els contractes indefinits amb el decreto Boyer. I d'ells, a vostès, que per interessos o impotència permeten que quatre persones de Sant Ildefons passin por cada vegada que arriba al carter. La crisi de l'habitatge del 2008 no va ser una tempesta enviada pels déus, va ser producte de la política. El seu fons està vinculat al Sabadell, que no només va tenir part del rescat bancari, sinó que va comprar més de 10.000 milions d'euros públics per un sol euro, no sé si se'n recorden. Perquè si ets un banc, sí que existeixen els duros a quatre pessetes. Perquè si ets un fons voltor, també. Per això en aquest país surt més a compte comprar un bloc de pisos que un habitatge. I això és política pura i dura. Res diu que hagi de ser així. I per tant, és responsabilitat nostra. Per això cobren el que cobren. No per menjar canapés i fer discursets mentre la gent es deixa la pell perquè no facin fora ningú de casa seva. En només 5 mesos hem tingut més de 1.300 desnonaments a Catalunya. 713 amb Brimo i Arro. Digui'm, president, per què la policia que paguem entre tots ha de fer fora catalans de casa seva i donar-li les claus a un fons d'inversió? Digui'm per què la policia que paguem entre tots no està defensant a veïns com l'Adela o el Paco, perquè quan hi ha moviment immobiliari, que són catalans, la policia podria entrar perfectament aquí. Això és seguretat. Perquè s'espien 200 que estan lluitant perquè la canalla tingui una educació de qualitat i no s'espien consells d'administració i fons d'inversió que salten una vegada i una altra la llei. Perquè qui la fa...
2: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 73%.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores, i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, sí, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
1: sí, aquesta
0: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
2: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: les 4, esteu escoltant 3 Cat Info. Estem seguint en directe la segona jornada del debat de política general al Parlament. Avui seguint les intervencions dels grups parlamentaris i ara des del grup mixt està intervenint Sílvia Orriols, la líder d'Aliança Catalana.
1: Pisos de protecció perquè puguin emancipar-se i formar una llar. Es dediquen a reservar immobles per a famílies immigrants, finançant així la tercermundització del país i la substitució cultural i demogràfica del nostre poble. I ai de tu si proves de rebel·lar-te

0: contra aquesta injustícia. Els mateixos que l'han consentit i fomentat et diran de racista en amunt. No s'adonen que aquest ritme de manipulació, banalització i despropòsits acabaran convertint la xacra del racisme en un elogi? És això el que volen? Desvirtuar mots i emprar-los com a arma llancívola contra l'oposició que no saben ni poden rebatre? Frivolitzar amb el nazisme, aixecant arbitràriament cartells en aquest hemicicle, com si Ripoll fos Berlín i vostès que venen de casa bona i vida regalada haguessin dut mai espardenyes de set vetes. No s'enganyin, entre espardenya o esvàstica, tots vostès trien la poltrona. Menys teatre i més respecte al Parlament de Catalunya. Saben qui eren en Valentí Almirall o l'Enric Prat de la Riba? Oficialment els pares del catalanisme polític. És curiós perquè repassant la seva obra i en especial els capítols on feien referència a la situació geopolítica del Principat de Catalunya, no s'hi fa referència o no es parla en cap moment de terra d'acollida. De fet, aquesta terminologia woke l'empren els qui justifiquen la desnacionalització frenètica del país i la substitució cultural i demogràfica de la que som víctimes. El volem acollir no ve de temps immemorials, ni és tret singular propi del nostre poble, com insinuen les esquerres. El volem acollir neix de la necessitat política de certs sectors que albiren en la societat dividida, desarrelada, subsidiada i dependent una font inacabable de vots i rèdits electorals. La seva ambició partidista els priva de veure les conseqüències funestes que les polítiques de portes obertes i cafè per tothom tindran a llarg termini. Avui, de fet, ja poden començar a intuir-les. Despersonalització i degradació de les nostres viles i ciutats, col·lapse dels serveis públics, proliferació de contracomunitats que qüestionen el nostre marc de drets i llibertats, aparició de tribunals religiosos que reneguen de les lleis civils, tràfic de drogues, segrestos, tirotejos, violacions en grup, assassinats. Qui ho pateix tot això no és la Irene Montero des del seu xalet, ni el senyor Cid des dels millors restaurants del Port de la Selva, ni el senyor Macron des del Palau Presidencial. No, ells viuen a la zona VIP, on la immigració talla la gespa, serveix el te o planxa el coll de les camises. Beneïda multiculturalitat que ha vingut a fer-los la feina bruta, eh? En són de cínics i recargolats, els de la bancada esquerra. Per ells poder tenir criats ens condemnen a tots al tercermundisme. Però els racistes som nosaltres, que consti en acta, per llogar-hi cadires. Hem nascut en una època i en una àrea geogràfica privilegiades, on les dones tenim els mateixos drets i oportunitats que un home, on els homosexuals comparteixen legalment drets i deures amb els heterosexuals, i no ha estat gratuït. Centenars de milers de persones han hagut de lluitar, patir i fins i tot morir per aconseguir-ho. I vostès ara ho posen en risc en qüestió de segons per mers interessos personals i partidistes. Els fa por.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva música al teu ritme.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 67%.

0: Comies em mira perquè ell també coneix perfectament.
1: Són les 5 en punt. Estem seguint en directe la segona sessió del debat de política general des del Parlament.
0: El reconeixement de que no tothom probablement és capaç de governar, però tothom és capaç de judicar i de valorar l'acció dels governants i, per tant, dir si ho han fet bé o convé donar pas a altres que ho puguin fer millor. No? Aquesta, la definició de l'espai dels qui poden judicar a favor dels governants ha anat variant afortunadament a millor en el temps. No? S'excluïa certes, s'excluïa els esclaus a la Grècia antiga, s'han exclòs durant massa temps i molt temps dones, però cada vegada afortunadament és un espai més gran. No? Això és el que és, no? Donar que els ciutadans puguin valorar si estem fent una tasca correcta o no. Això que és fonamental perquè les societats progressin. Com vostè ha dit, els avenços sempre han anat de la mà de forces progressistes. Això que és fonamental, donar la veu a la ciutadania perquè les coses avancin, està en aquell moment en retrocés. I és important també que ens ho diguem i que ho compartim. No? I el cinquè concepte, molt lligat, almenys des del meu punt de vista, a la democràcia, és la de la pau. Quan els ciutadans tenen veu, trien pau.

quan els ciutadans no tenen veu i hi ha governs autoritaris o amb un grau molt deficient de democràcia, normalment comencem a resoldre les coses per la força desenfrenada, com estem veient malauradament en aquests dies, en aquests temps. No? Per tant, fer una crida també a la pau i comprometre l'acció del govern per defensar i afirmar la pau. No? Crec sincerament que el camí que hem emprès ara fa poc més de 2 anys és un camí que val la pena. Efectivament, hi ha moltes coses per resoldre, ni seguirà havent de coses per resoldre. El govern és conscient, no tanquem els ulls a la realitat. Tenir clares les mancances de la societat és molt important per no, en fi, per no dormir-nos, tenim clar, però crec que també hem avançat i el camí que hem pres és un camí profitós per Catalunya, un camí que ha millorat aquests 2 anys Catalunya. En moments en què alguns volen que tinguem angoixes i pors, que ens volen fer creure que està descrit el que ha de passar, que és inevitable que hi hagi una nova reaccionària, que és inevitable que hi hagi un retrocés, que hi ha molts riscos i que el que hem de fer és tancar-nos, buscar bocs expiatoris i pensar en com estàvem fa 10, 15, 20 anys, en aquests moments penso que val la pena també posar el focus i subratllar que hi ha oportunitats amb tots aquests canvis demogràfics, climàtics i tecnològics. Hi ha oportunitats que se'ns presenten, que Catalunya té l'empenta, la força, històricament ho ha fet per poder aprofitar aquestes oportunitats i guanyar un futur millor per totes i per tots. Aquest és l'objectiu del govern i així seguirem treballant. Moltíssimes gràcies.

0: acabat el debat i per tal de donar compliment a la...
1: Bé, doncs fins aquí aquesta segona sessió del debat al Parlament. Allà precisament hi tenim el nostre company Albert Prat. Molt bona tarda. Bé, sembla que no tenim a punt aquesta connexió. Ha estat una sessió sobretot marcada pels retrets. De seguida ho ampliarem tot plegat.
2: Hola. El
1: que... Ara sí que ara sí? Sembla que sentim el nostre company Albert Prat des del Parlament.
3: Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
3: I hem escoltat ara, en aquests últims minuts, el president fent l'última intervenció i aprofitava per fer aquest darrer anunci en matèria de residència. Salvador Illa, que ha anunciat que es compromet el govern a crear...
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 62%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull ràpid a la situació del trànsit. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a la P7 del Papiol a Sant Cugat del Vallès en direcció Girona per un camió avariat. La ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs. Ronda litoral entre Zona Franca i el Port. I d'altra banda, pel que fa al transport públic, retards a les línies R1, R2 i R2 Nord de Rodalies i també a la línia R4 per diverses incidències d'infraestructura.
1: El president Illa anuncia al Parlament la creació de 20.000 noves places en residències fins al 2030, majoritàriament per gent gran, però també per persones amb discapacitat. Es destinaran 878 milions d'euros addicionals per construir 15 residències públiques i incorporar un terç de les places privades a la xarxa pública. Els decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol limiten la prohibició de la compra especulativa només a determinats casos. Es recupera la pròrroga extraordinària dels contractes i s'estableix que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no els renoven els lloguers. Els acampats de Plaça Catalunya i de la Puerta del Sol es quedaran com a mínim fins divendres. El sindicat de llogateres no ha liderat l'acampada de Barcelona, però ha convocat una cassolada davant dels ajuntaments per demà al vespre.

0: I en l'àmbit econòmic us explicarem que l'Euríbor s'enfila al 3,2% al setembre, el nivell més alt en dos anys. Les hipoteques que s'hi referenciïn s'encariran uns 100 euros al mes i la tendència apunta que seguiran pujant. Israel afirma que un dels pilots de l'avió amb destinació a Tel Aviv, que ha hagut d'aterrar per una emergència a l'Aràbia Saudita, ha intentat estavellar l'aeronau després d'haver apunyalat prèviament el seu company de cabina. Israel tracta l'incident com un acte terrorista. I la pròxima edició de la plataforma de moda 080 de Barcelona tornarà del 20 al 23 d'octubre a la Marina Vela del Port Vell, amb una nova passarel·la ubicada en un espai industrial. El programa de desfilades també incorpora una nòmina renovada de dissenyadors, tant emergents com firmes consolidades.
1: Esports.
2: El Barça femení de futbol visita a 6:45 la Roma en partit de la segona jornada de la Champions. Un Barça que sortirà amb Catacoll a la porteria, amb Sidney i Brooks a les bandes, amb Irene Paredes i Martina Fernández fent parella al central de la defensa. Al mig del camp, Clara Serrajordi, Patrick Harrow i Carolyn. Al davant, Caroline Graham, Eva Pajor i Clàudia Pina. També en futbol, Rafinha torna cap a Barcelona i passarà més proves mèdiques per saber l'abast real de les seves molèsties a la cuixa dreta. Els primers pronòstics parlen d'un edema a la cuixa. I la resta de l'agenda esportiva d'avui dimecres passa pel bàsquet, per l'handbol i pel waterpolo. En bàsquet, el Quins Anys Manresa debut a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica a 6:45, mentre que l'Espart Girona rep l'Elmac Konut de Turquia a 8:45 a la prèvia de l'Eurolliga. I pel que fa a l'handbol, el Freaking Granollers debuta aquest vespre a partir de 6:45 a la Lliga Europea jugant a la pista del Flensburg alemany.
0: I pel que fa al temps, cel tapat a gran part del país, amb alguns ruixats a l'oest, localment moderats. Al massís del Port poden ser...
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 63%. I don't wanna write another sad song. I don't wanna...

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació us explicarem els actes programats entre el dilluns 28 de setembre i el divendres 2 d'octubre. Comencem! Per dimecres 30 de setembre, a 5:45 de la tarda, a la biblioteca hi haurà una nova edició de l'Hora del Conte amb Contes a escena, unes històries on tu seràs el protagonista, a càrrec de Joan de Boer. Després de l'Hora del Conte hi haurà l'entrega dels diplomes de les activitats lectores d'estiu. També el dimecres 30 de setembre, però a 8:15 del vespre a la Gavella, hi haurà la xerrada Càncer i Comunitat, en què quatre veïnes del poble, la Nati Pagès Petit, l'Eva Martín, la Lola Viani i la Farnés Aymeric, que han passat per un procés oncològic, s'uneixen en una taula rodona amb el títol de Càncer i Comunitat per trencar tabús, parlar sense por i compartir informació útil. I ens n'anem ja el divendres 2 d'octubre a 8:15 del vespre a la Gavella. Hi haurà la presentació de l'agenda llatinoamericana amb motiu de la Jornada Intercultural i Solidària, que se celebrarà el diumenge 4 d'octubre. Tindrà lloc la xerrada Adults que fan possible el compromís solidari dels joves, a càrrec de Jaume Afonés, psicòleg, educador i periodista, autor de l'article Revolucions joves i adults que enyoren la revolució. Els continguts de l'agenda 2027 són defensar la Mare Terra per salvar la vida. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Una setmana més parlem de bàsquet i de l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. I avui volem començar presentant oficialment l'entrenador del nostre sènior, l'Oriol Heredia. L'Oriol no és una cara nova a casa. Ja havia format part del Club Bàsquet Arbúcies i aquesta temporada torna a casa per posar-se al capdavant del sènior. Una tornada que ha estat molt ben rebuda tant per l'equip com per tota la família del CBA. Així que, Oriol, benvingut de nou a casa. Et desitgem una molt bona temporada. Pel que fa als partits, aquesta setmana hem tingut força moviment. El sènior va disputar a Arbúcies un partit amistós contra la Cellera, un partit interessant perquè recordem que és un equip amb qui ens tornarem a trobar durant la competició. En aquesta ocasió, el marcador va ser favorable a l'Arbúcies i ens va servir per continuar sumant minuts i sensacions abans d'entrar de ple en la temporada. El cadet femení ja ha disputat el seu primer partit oficial de la temporada i ho ha fet amb un marcador favorable a l'Arbúcies. Una molt bona manera de començar la competició, sumant minuts, agafant ritme i, sobretot, continuant aprenent i creixent com a equip. El júnior es va desplaçar fins a Roses, on va disputar un partit molt, molt igualat. El marcador es va mantenir ajustat durant bona part del partit i no va ser fins als últims minuts que es va acabar decantant a favor dels Roses. Per la seva banda, el sènior A també es va desplaçar fins a Tona per disputar el seu partit, en aquest cas amb un marcador final favorable a l'equip local. Cal tenir en compte que l'equip encara no disposa de tota la plantilla, ja que compta amb algunes baixes que esperem poder recuperar durant les pròximes setmanes. Mentrestant, toca continuar treballant, sumant minuts i agafant ritme per afrontar la temporada. I també volem parlar del nostre mini A, que ha disputat un partit amistós contra l'Hostalric. Aquest és un equip que la temporada passada era mixt i que aquest any passa a ser íntegrament masculí. En aquest amistós, el marcador va ser favorable a l'Arbúcies. Seguim, doncs, sumant minuts i experiències en aquest inici de temporada, amb alguns equips que ja han començat la competició i d'altres que continuen preparant-se per començar-la. El CBA continua. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.
4: Hola a tots. Anem amb el resum del cap de setmana del 26 i 27 de setembre pel que fa al futbol d'Arbúcies. Comencem pel primer equip, que va guanyar el dissabte 3-2 a l'Empúria Brava, en un partit amb moltes alternatives, on es va avançar l'equip rival, i després amb gols de Bernat, el Pichichi i Arnau Quadres, i un gol, i el gol final de la victòria d'en Carba, van donar 3 punts a l'equip, que compta els seus partits per victòries, 2-2, i co-líders de segona catalana, en un gran inici de l'equip, i esperem que segueixi així. Pel que fa al base, parlarem de la derrota de l'Alavís Supons A, que va començar la seva lliga de primera divisió contra el Bos de Tosca a casa, en un partit. Els inicis en aquestes categories noves sempre són complicats, estem segurs que l'equip farà un gran paper i amb aquesta derrota inicia la temporada, segur que seguiran endavant. També comentar també la derrota del Sub-11B, de l'Alaví Sub-11B, que va fer una gran primera part, demostrant moltes coses positives, una no tan bona segona part, però que segur que agafant-se a la primera part seguiran millorant com toca. Pel que fa a la setmana que ve, ja sí que sí que comencen totes les lligues del futbol base i el primer equip se'n va a Fornells, equip amb cap victòria, 2 derrotes, on però sempre ha costat molt les visites de l'equip de casa en aquest camp. La setmana que ve, més.
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 7. I a aquesta hora fem un cop d'ull a la situació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encara cues a l'AP7 entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès en direcció a Girona per un camió avariat situat al carril de la dreta, a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la mateixa C58 també entre Montcada i Ripollet en direcció a Terrassa per alguna possible incidència, i retards a les línies R1, R2, R2 Nord de Rodalies i R4 per diverses incidències.
1: El president Illa anuncia al Parlament la creació de 20.000 noves places en residències fins al 2030, majoritàriament per a gent gran, però també per a persones amb discapacitat. Es destinaran 878 milions d'euros addicionals per construir 15 residències públiques i incorporar un terç de les places privades a la xarxa pública. Segona sessió del debat de política general marcat pels retrets de l'oposició al president de la Generalitat. Junts ha endurit el to contra Salvador Illa i forçarà una votació per reprovar-lo. La iniciativa té, però, poques opcions de prosperar, encara que Esquerra i els comuns també han apujat les crítiques i li exigeixen avenços tangibles si vol esgotar aquesta legislatura. Els decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol limiten la prohibició de la compra especulativa només a determinats casos. Es recupera la pròrroga extraordinària dels contractes i s'estableix que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no el renoven el lloguer. Israel apunta que un dels pilots d'avió amb destinació a Tel Aviv, que ha hagut d'aterrar per una emergència a l'Aràbia Saudita, ha intentat estavellar l'aeronau després d'haver apunyalat prèviament el seu company de cabina. Israel tracta aquest incident com un acte terrorista. El president Salvador Illa proposa endurir les penes del Codi Penal per la tinença il·lícita d'armes, principalment de foc. La reforma es vol presentar des del Parlament i que arribi al Congrés, ja que és competència de l'Estat. Segons dades dels Mossos, aquest primer semestre de l'any hi ha hagut un 45% més d'incidents amb trets respecte al mateix període de l'any passat. El Tribunal Suprem autoritza l'administració

0: L'administració de Donald Trump a reprendre la deportació de migrants a tercers països abans no emeti una sentència definitiva al mes de desembre. Un tribunal inferior havia alertat que les deportacions vulneren els drets dels migrants. Des del febrer, Washington ja ha deportat més de 25.000 migrants. I la pròxima edició de la plataforma de moda 080 de Barcelona tornarà del 20 al 23 d'octubre a la Marina Vela del Port Vell, amb una nova passarel·la ubicada en un espai industrial. El programa de desfilades també incorpora una nòmina renovada de dissenyadors, tant emergents com firmes ja consolidades.
1: Esports. Ara mateix tenim tres partits d'equips catalans en competició europea. A la Champions femenina de futbol, el Barça està visitant la Roma a la segona jornada de la fase Lliga, al minut 17 de la primera part, d'empat a 0 al marcador. Pel que fa a l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa visita el PAOK de Salònica al tercer minut del segon quart, empat a 26. I a la Lliga Europea d'handbol, el Granollers està jugant a la pista del Flensburg, a l'equador de la primera part, empat a 10 gols. Tornant al futbol, Rafinha torna cap a Barcelona i passarà més proves mèdiques per saber l'abast real de les seves molèsties a la cuixa dreta. Els primers pronòstics parlen d'un edema a la cuixa. I un altre punt en l'agenda esportiva, també en bàsquet. L'Espart Girona rep l'Elmak Konut de Turquia a un quart de nou a la prèvia de l'Eurolliga.
2: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 77%.
3: El refregit. La repetició de l'amics i residents del passat cap de setmana.
4: Són les 10 del matí. Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies. Amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!
5: Amb la tornada a la normalitat tornen els nostres amics la Covid i la grip, juntes, però no barrejades. Aquests darrers dies sembla que hi ha un repunt de refredats que apunten a que el Covid torna amb força sense els extrems de fa uns anys, quan va irrompre amb una pandèmia global. Ara tenim eines per prevenir els mals majors. La vacunació és la millor profilaxi, malgrat els discursos d'indocumentats que malden de les vacunes. Especialment indicat pels grups de risc, encara que ens faci mandra tenir la molèstia de la punxada i tenir certa reacció natural a la vacunació. No dubtem, vacunes ara i sempre que faci falta.

Anem per feina, us presentem les veus i els continguts que ens acompanyaran avui al programa. Per començar, Xavi Soler, el nostre meteoròleg de confiança, amb una bona dosi de predicció i repàs de la meteo de la setmana. Al final, el tema de ciència i coneixement. A la secció avui, el Xerp Espiritual comença temporada amb la seva masterclass d'espiritualitat i filosofia. La Marta Rubio, l'Anna Teixeira i l'Oriol Garriga ens presenten el butlletí informatiu setmanal en versió cap de setmana. Avui al programa també us oferirem un resum, un recull del millor de l'Arbúcies del Món celebrat la passada setmana, el passat divendres 18 de setembre, amb la presència d'en Ferran Tarrés Freixes, parlant de la virologia, que és el seu camp, sota el títol Com ens preparem per les pandèmies de futur, zoonosis i una sola salut. I afegim a la llista de participants un nou episodi de Fets i Llei amb l'advocat Jordi Masnou. Aquesta és la grella d'avui, esperem que pareu bé a l'orella. Això és Amics i Residents, des de i per Arbúcies.

0: Amics i residents, us donem la veu.
1: Esperem que el poble s'animi i que no busqui problemes, que prengui paciència un dia, perquè...
2: Que al final és una... que té molta feina darrere,
1: que
2: està fet amb ganes perquè la gent ho disfruti.
3: Fem la invitació a tots els arbociencs, sí, perquè doncs, el diumenge al dematí sortint, esperem que ens faci per fi.
4: Jordi, tu mateix, quan vulguis,
5: Jordi,
4: tornar, ja ho saps.
5: Ja, moltíssimes gràcies, com sempre, Jordi. Vull dir, evidentment, també és una plataforma molt important de cara als arbociencs, que també coneguin el que és el museu, també.
4: Molt bé. Moltes gràcies, Jordi.
6: Premis, no estàs a mercè de... del jurat, que tindrà els seus criteris, que més enllà de la qualitat literària, doncs n'interfereixen altres segur, perquè sempre també he estat a l'altra banda com a jurat de premis i al final és inevitable, no?
4: Sí,
6: que hi hagi...
4: a vegades costa.
7: Ara i aquí, escolteu Amics i Residents a la sintonia de Ràdio Arbúcies.
0: Us donem la veu.

0: Iniciem el programa aquesta edició 829 de l'Amics i Residents, començant aquest programa a la sintonia de Ràdio Arbúcies els matins de dissabte, ben informats des de la ràdio de casa nostra. I comencem fent un fort aplaudiment en el nostre primer col·laborador del dia, que és en Xavi Soler. Bon dia.
1: Molt bon dia, Jordi. Gràcies, moltes gràcies. Gràcies a tots i totes.
0: Ja sabeu que doncs, en Xavi sempre és ben rebut pel nostre públic de plàstic que tenim aquí al darrere empaquetat en l'estudi número 1 de Ràdio Arbúcies.
1: Ja el veig.
0: I també sabeu que el nostre espai està patrocinat per el nostre taller de referència, que és...
1: Trima Motor.
0: Trima Motor patrocina la Meteo. I entrem en matèria. Comencem amb la Meteo fent un repàs, com és de costum, com toca, del que ha estat aquesta setmana, tot i que segurament el repàs és molt ràpid de fer, no?
1: Doncs efectivament, Jordi, si parléssim de precipitació, la veritat és que ja podríem acabar. Ja hem acabat, podríem dir-ho directament.
0: Ja està?
1: Sí, ja està. Però passem també a altra variable meteorològica que ha estat també molt interessant aquesta setmana, i ha estat la temperatura.
0: Home!
1: Temperatures anormalment elevades. Crec que aquesta frase pràcticament ja la podríem posar de capçalera del programa, perquè és que portem mesos dient que aquesta setmana hem tingut temperatures per sobre del normal, per el que tocaria per aquesta època de l'any.
0: Sí, sí.
1: I és que, de moment, i fins a data d'avui, això no ha variat, i aquesta setmana han tingut valors força elevats de temperatura. No de rècord, però sí que estem parlant de valors de superiors als 30 graus molts dies d'aquesta setmana aquí, al nostre poble, Arbúcies. Dilluns, 31 graus, dimarts, 29, dimecres, també, 29, dijous, 32 graus, i ahir, divendres, fins als 30 graus. En canvi, les mínimes, doncs, ja no són tan altes com en ple estiu, i és que els dies ja comencen a ser una miqueta més curts, en el sentit de que no hi ha tantes hores de sol, i això facilita que les temperatures baixin fins als voltant dels 13, 14, 15 graus aproximadament, que evidentment haurien d'estar una miqueta més baixes, però tot i així hi ha una mica de contrast entre les temperatures diurnes i les nocturnes.
0: Pels meteoròlegs deu ser un temps que és més aviat ensopidat per vosaltres, que deu ser avorrit, no? Vigilar els mapes i que no passa res, està tot igual.
1: Doncs mira, t'haig de dir que teníem un director fa molts anys, ara ja ho podem dir perquè ja fa doncs més de 10 anys que no el teníem nosaltres.
0: Que no volta.
1: I llavors que quan entrava i hi havia aquest temps tan monòton, entre cometes, ens deia la típica pregunta que ja... doncs ja ens ha quedat per sempre, que és: què, sol i mosques, avui? Doncs aquesta pregunta la vam sentir durant molts anys cada vegada que el temps estava o hi havia una tongada de dies molt, molt i molt tranquils. Per tant, responc a la teva pregunta, sí, sol i mosques.
0: Sol i mosques. I anem per la previsió. Aviam, seguirà aquesta monotonia, aquest ensopiment meteorològic amb aquestes temperatures tan elevades, o s'albiren canvis, que semblaria que sí?
1: Veig que has sentit campanes, tu,
0: sí, he sentit tocar, sí? Campanes, perquè veig alguns meteoròlegs per aquests mons de Déu que s'entusiasmen de seguida i al que veu una mica de canvi ja ho van anunciant als quatre vents.
1: Exacte, perquè s'ha de ser sempre el primer en anunciar els possibles canvis.
0: S'ha de vendre la moto.
1: Doncs sí, efectivament. I en canvis, deixarem enrere aquestes elevades temperatures, no passarem que de màniga curta a portar anorac, jaqueta i bufanda, però
0: no,
1: sí
0: no.
1: Que es espera ja aquest mateix cap de setmana que les temperatures vagin baixant a poc a poc. A partir de dilluns baixaran de manera més dràstica, més acusada, i això facilitarà que les temperatures pràcticament es normalitzin. Potser de manera transitòria la setmana que ve, entre dimarts i dimecres, pujarien una miqueta, però ja no tant com aquests darrers dies, per després tornar a baixar. En definitiva, podem dir que en context la setmana que ve serà una miqueta menys càlida, amb temperatures que quasi serien les habituals per aquesta època de l'any. I, a més, haig de dir que s'albiren algunes possibles precipitacions. No precipitacions generals, de fet, diumenge, demà diumenge, ja poden haver-hi força més núvols aquí a la nostra vila, sobretot a partir de la... o durant la tarda, vespre i nit, i ja dilluns i dimarts poden caure algunes febles precipitacions. Estem parlant de 2, 3, 4 litres. Res extraordinari, però sí que doncs, sabent d'on te venim, benvingut sigui. I això per què? Doncs bàsicament perquè hi haurà un anticicló molt potent al nord d'Europa que desviarà de manera una miqueta, doncs, tangencialment les pertorbacions que ara mateix anaven per latituds superiors, però no s'alvira una situació en què hi hagi una pertorbació que ens afecti de manera directa, tot i que evidentment estem parlant a 7 dies vista i això pot anar a matisos. Però sí que, efectivament, i en resum, podem dir que la situació meteorològica canvia i, doncs, pot haver-hi aquesta petites precipitacions i sí que sembla bastant confirmat aquesta davallada de la temperatura.
0: El que sí que és curiós és que aquest any, no s'han, tot i l'elevada temperatura del mar, no s'han produït allò, el fenomen típic de la gota freda.
1: No, de fet, això hi ha alguns estudis que estem duent a terme precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya les darrers mesos, podem dir-ho, i és que hi ha un element tècnic, això podem parlar en un altre programa, que se'n diu aigua precipitable, una variable que se'n diu aigua precipitable. Això què vol dir? Que l'atmosfera conté molt vapor d'aigua i aquell contingut de vapor d'aigua, aquella quantitat de vapor d'aigua està disponible, està latent a l'atmosfera, però si no hi ha un fenomen que ho desencadeni, com una pertorbació, com una convergència de vents, com una inestabilitat, doncs es queda allà. Però sí que hi ha l'energia potencial per generar aiguats i és el que passa que falta que hi hagi un element desencadenant que pugui generar-ho. Això ho podem, doncs, tal com et deia, explicar-ho en properes.
0: No hi ha hagut aquestes entrades d'aire fred o llevantades o fenòmens d'aquests que irrompen i si hi ha el caldo de cultiu, com se sol dir, doncs llavors cau les xafegades aquestes típiques. Hi ha hagut altres fenòmens, però aquest concret de la gota freda, que se'n parlava molt abans, es parla més de les danes,
1: sí, bueno,
0: però
1: de fet,
0: no es parla...
1: És que hi ha una mica també de controvèrsia, que això també podríem parlar un altre dia més endavant,
0: això estaria bé, també.
1: De, bueno, ara es parla molt de dana, que és una depressió aïllada de nivells alts de l'atmosfera, però hi ha gent que vol recuperar aquest concepte que ve d'origen alemany, que és el Klautofen, que és com de gota freda.
0: Klautofen!
1: Sí, ve d'aquest nom, la gota freda, i es va exportar i es va catalanitzar o espanyolitzar, castellanitzar, millor dit, d'aquesta manera. Però hi ha gent que defensa tornar en aquella denominació antiga que deies tu molt bé, com la gota freda.
0: Ja. Deixem, doncs, la previsió amb aquesta esperança de que caiguin quatre gotes la setmana que ve i la cosa es refresqui. I ara, pel que fa a l'apartat de la divulgació, avui parlarem, m'han dit que parlarem de criatures?
1: Avui parlarem del Superniño.
0: Del Superniño.

0: No, no, no ens hem equivocat de sintonia, no hem posat la que no toca, eh? El Nadal encara falta una mica, però com que parlarem del Super Niño, l'hem fet així una mica patillero, no, això?
1: Ah, exacte, hem volgut buscar la cançó més representativa del Super Niño. No, no, és broma. I sí que hem volgut fer, doncs, una mica d'ironia amb aquest terme científic que surt molt als mitjans de comunicació actualment, que és el Super Niño. I per què li diuen el Super Niño? El Niño, de fet, és un fenomen climàtic anomenat ENSO, que és l'oscil·lació del sud del Niño. I li diuen el Niño precisament perquè és els pescadors que hi havia a les costes del Pacífic, del Perú, de l'Equador, de l'hemisferi de l'Amèrica del Sud. Uh-huh. Doncs quan arribava el Niño, que era el 25 de desembre, i per aquí ve la cançó d'Ara ve Nadal,
0: Ara ve Nadal.
1: Deien que venia el Niño, i quan venia el Niño, doncs passaven unes coses que ara passem a explicar, i coincidia precisament, doncs, per l'època de Nadal. I per això li van dir que venia el Niño, que era el Niño quan, doncs, quan teòricament va néixer el Nen Jesús.
0: Deixem el Nadal, eh? Ja, això ja tocarà d'aquí uns mesos, eh? I anem a ampliar aquesta portada que hem fet d'això, del Super Niño, que se'n parla molt.
1: Se'n parla molt.
0: Se'n parla molt d'aquesta corrent, de les conseqüències que té per la resta d'àmbits climàtics que es relacionen amb aquest corrent.
1: Correcte.
0: Perquè el que passa amb aquest corrent influeix en molts sistemes climàtics que hi ha al voltant.
1: Doncs mira, hem de parlar... o comencem, millor dit, pel començament. Primer, quina és la situació climàtica normal que es dona a les costes de l'oest de l'Amèrica del Sud, les costes de Perú, les costes, doncs, d'aquella part del continent sud-americà, bàsicament Perú i Equador. Doncs, habitualment, el que succeeix és que bufen els alisis, és a dir, els vents de l'est cap a l'oest. Per tant, uh-huh, de la costa bufen els vents, s'endinsen dintre de l'oceà Pacífic i van, o es desplacen cap a, doncs, a la zona d'Indonèsia, d'Austràlia. Això és la situació habitual en el que els vents estan bufant en aquella zona. Empenyen l'aigua superficial cap a aquesta zona d'Indonèsia i d'Austràlia, i l'aigua calenta, que és la que ha escalfat la superficial mitjançant els rajos solars, marxa cap a aquesta costa de l'oest. Llavors, clar, què passa? Si la capa superficial d'aigua calenta marxa cap a Austràlia i Indonèsia, el que fa és que s'ha d'omplir aquell buit d'aigua. Llavors, què fa? Emergeix aigua més freda de capes inferiors de l'oceà Pacífic.
0: Sí, sí, que és l'aigua més calenta.
1: Exacte.
0: Se'n retira.
1: Correcte.
0: I emergeix aquesta aigua més freda, que estava, com que quan es freda és més pesant, doncs
1: porta més nutrients.
0: Porta més nutrients.
1: I llavors és, els pescadors deien, ostres, doncs és un bon moment per aprofitar per la nostra pesca.
0: Per sí, perquè els peixos trobaran més aliment.
1: I saben, ells llavors seguien aquesta cadena tròfica i sabien poder trobar on hi havia els millors bancs de peixos.
0: Ah,
1: i per això Equador i Perú tenen una molt bona flota pesquera a causa, doncs, d'aquests indrets en què la pesca era molt, molt abundant. Això és la situació normal. Però què passa durant un Niño? Quan arriba el Niño, el 25 de desembre aproximadament, evidentment,
0: més o menys.
1: Els fluids de l'atmosfera canvien, i encara que no se sap ben bé per què canvien els vents, això encara s'està estudiant, aquests vents alisis que bufaven des de la costa de Perú i Equador cap a Austràlia s'afableixen o fins i tot s'acaben invertint. Llavors, tota aquella gran massa d'aigua calenta que s'havia acumulat a l'Àsia i a Austràlia arriba o va de tornada cap a Amèrica del Sud. Llavors és quan deien els pescadors, ostres, que viene el Niño, perquè ens quedem pràcticament sense pesca, perquè era aigua.
0: La pesca va a una altra banda.
1: Correcte, anava molt més a altres llocs i es quedaven sense pescar. Llavors, això ho mesuren els climatòlegs en anomalies de temperatura, és a dir, si la mitjana de la temperatura del mar, de l'oceà Pacífic en aquella zona, era de, m'ho invento, de 20 graus, doncs, quan bufa els alisis, que aflorés l'aigua freda, vol dir que l'anomalia és freda, vol dir que la temperatura està per sota de la mitjana. En canvi, quan s'afableix els alisis i bufen una altra vegada els vents càlids d'Austràlia cap a Amèrica del Sud, el que fa és que la temperatura augmenta, i l'anomalia, se li diu, és positiva. Per què? Perquè les temperatures són més altes del que tocaria per aquesta època de l'any. Llavors, la gent, els climatòlegs, potser s'avorreixen molt,
0: sí,
1: potser s'avorreixen que... molt.
0: Bueno, posen noms cridaners, no?
1: Exacte, doncs van dir, hi ha el Niño, però també hi ha el Super Niño. Quina diferència hi ha? Pues el Niño normalment és quan la temperatura supera aquesta, entre mig grau i un grau, la mitjana climàtica de l'oceà Pacífic, a nivell de superfície, aproximadament.
0: Sí.
1: I quan ve un Niño fort, és un grau i mig més del que tocaria per aquesta època de l'any. És a dir, una anomalia d'un grau, un grau i mig. Però, clar, quan és un Super Niño, aquí ve quan els climatòlegs s'avorrien, doncs, deixeu-me fer la broma, és quan la temperatura mitjana, l'anomalia, supera els 2 graus. Llavors, ara per què surt tan, o és tan habitual que surtin el Super Niño superfort aquests darrers mesos? Doncs perquè no ha pujat la temperatura, no està ni mig grau, ni un grau, ni 2 graus, ni 3 graus, sinó que ha pujat a 3,4 graus més alta del que tocaria per aquesta època de l'any. I no només per aquesta època de l'any, sinó respecte als altres niños que hi ha hagut a altres èpoques, que hi ha als anys 80 i 70 va haver-hi niños superforts, però ara no hi ha hagut Super Niños tan elevats amb tanta temperatura. Per això, aquest 3,4 graus és molt important perquè no s'han registrat fins ara mai a l'oceà Pacífic. Llavors, el problema és com afecta això a la resta del món, aquestes temperatures tan càlides. Doncs bé, els que perden primer, evidentment, ja ho diem.
0: Els pescadors,
1: costes de Perú i Equador.
0: No es mengen un torrat.
1: Aquesta aigua calenta, a part de que l'aigua calenta ofega el fitoplàncton, sense fitoplàncton no hi ha peixos, no hi ha anchoves, s'ensorra la indústria pesquera de Perú, que és una de les més grans històricament, també genera pluges torrencials. L'aigua càlida s'evapora i fa augmentar el vapor d'aigua de l'aire, i el vapor d'aigua després acaba
0: precipitant.
1: Per tant, genera pluges més torrencials. Indonèsia, Filipines i Austràlia, recordem, es queden amb l'aigua freda. Això vol dir que la pluja marxa. Per tant, sequeres, incendis a les selves forestals.
0: Vaja, vaja.
1: Però, a més a més, si hi ha sequeres, hi venen moltes tones de CO2. I aquelles tones de CO2, recordem que augmenten l'efecte hivernacle.
0: O sigui que és una cosa que es va realimentant.
1: Va realimentant.
0: Sí, sí.
1: I llocs secundaris, als Estats Units. Sembla que als Estats Units augmenta una mica a patir tempestes i inundacions, sobretot a la part sud, i la part nord i Canadà les temperatures són una miqueta més suaus. Parts d'Àfrica també rebren, sobretot la banya d'Àfrica, Somàlia i Kènia, més precipitacions. I el dubte és, encara a dia d'avui, què passa amb Europa. Amb Europa hi ha estudis que diuen que sí que afecta una miqueta l'augment de la precipitació, però concretament al sud d'Europa i la part mediterrània, i concretament Catalunya, no se sap ben bé si el Niño, i en aquest cas el Super Niño, pot afectar de manera directa, perquè aquí hi ha altres elements climàtics que no hi entrarem a valorar, però que són importants a l'hora de tenir en compte el sistema climàtic. Per tant, en definitiva, queda poca estona, però el programa donaria per molt més. Estem parlant del Super Niño quan hi ha una anomalia positiva de temperatura molt elevada. En aquest cas arriba a 3,4 graus més del que tocaria perquè respecte a un Niño normal. I recordem que el Mediterrani també té anomalies. Aquest passat agost, a l'Estartit, l'observador Josep Pasqual, han trobat una anomalia de 3,6 graus per sobre del que tocaria per aquesta època de l'any.
0: Sí, estem igual.
1: Que la temperatura va arribar a màxima a 26,4 graus a l'Estartit. És a dir, 3 graus i mig. Imagineu que 3 graus i mig és moltíssim, és molt, perquè l'aigua té molt poder,
0: molta inèrcia,
1: i a més és una massa que absorbeix gran part de la calor i molt de l'escalfament accelerat a causa de l'efecte hivernacle que ha generat el CO2. Alguns estudis diuen que el 90% l'han absorbit els oceans, i que si els oceans no haguessin absorbit aquest 90%, la temperatura hagués pujat 36 graus. És una manera teòrica que s'ha fet aplicant fórmules, però sapigueu la quantitat d'energia que tenen els oceans ara mateix per captar tota aquesta calor de més que estem generant els humans a partir del CO2. Per tant, molta atenció, perquè ja veurem els propers anys cap on ens porta tot això.
0: Bé, no serem catastrofistes, però vaja, gairebé. No, res, acomidem la secció doncs amb la cançoneta aquesta del Nadal, i aviam què serà.
1: Aviam, fins a dalt llavors.
0: La setmana que ve en parlem.

0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
1: "21 dies, d'entrada en català. Perquè parlar català amb tothom és ajudar els que l'aprenen, és fer la llengua útil i necessària, és donar-li una oportunitat de continuar existint. Prova-ho, per fer un canvi decisiu. I guanyaràs tu, i guanyarem tots. Oficina de Català, d'Arbúcies. Consorci per a la normalització lingüística."

0: Després del temps entrem en el apartat de les col·laboracions i una de les col·laboracions amb més solera, amb més veterania en aquest programa, en aquesta santa casa que és Ràdio Arbúcies, és la del nostre xerpa espiritual. Bon dia, xerpa.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Molt bé.
0: Molt bé,
1: les,
0: sí.
1: Les vacances sempre van bé.
0: Fantàstic, no?
1: En els meus ressorts hi ha... Gràcies.
0: Aquí hi ha una mica de públic de plàstic.
1: Gràcies. Gràcies. Ho sé, sóc el millor. Gràcies.
0: Molt bé, xerpa.
1: No us vaig poder acompanyar amb el... el dia que vau fer aquella...
0: Sí? Que vam fer la inauguració.
1: La inauguració.
0: De la temporada, el
1: museu,
0: programa especial.
1: El programa especial, perquè sí. Encara estava al resort. Allà,
0: que... Encara estava al resort?
1: Sí. És que tinc fans que em deixen...
0: Quin dels tots els resorts que té? Perquè, clar, té coses repartides al Tíbet, a sí. Les Maldives...
1: No, aquesta vegada a Seychelles tocava.
0: A les Seychelles?
1: Sí, Seychelles. Sí. Tinc un...
0: Cada, tot és aigua, per això, eh? Cada vegada l'aigua puja més amunt, eh? No sé si algun dia d'aquests podés trobar el seu resort una mica inundat.
1: Però no, no és meu.
0: Ah, no és seu?
1: No, me'l deixen.
0: Ah, li deixen.
1: Aquest me'l deixen. Ah. Jo, seguidors que diuen, va...
0: Anem allà. A fer unes jornades.
1: Et deixo les... tot l'hotel per tu.
0: Un dia hem de fer un especial... Activitats de xerpa.
1: Sí, home.
0: I parlar una mica d'aquestes activitats una mica en concret, com són i tot plegat, no?
1: Perquè sí, sí, sí. Són top. Sí, sí,
0: doncs, home,
1: sí.
0: Potser hi ha gent que té ganes de seguir-ho i podem fer-ne una mica de difusió.
1: Ioga, immersió...
0: Immersió?
1: Sí, també. Dins de l'aigua.
0: Ah, sí?
1: L'aigua és sensibilitat.
0: És com una mena de bateig gitano. Bé, així en plan evangelista.
1: Tornem al nostre origen. Nosaltres som el 70% aigua, no? Doncs, a l'aigua.
0: Si entrar en contacte amb l'element líquid per retrobar-se un mateix.
1: Netejar-se, regenerar-se.
0: Ah, està bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, xerpa.
1: Molt bé.
0: Doncs... Avui el tema, comencem temporada, m'ha dit que parlarem del seu assistent, en l'Arimany, m'ha dit que parlarem d'éssers fantàstics de Catalunya.
1: Sí, típics de Catalunya.
0: Però que són mitològics o són...
1: No, són éssers d'aquells que... Si tu entres en un bosc...
0: Sí.
1: I t'estàs una estona quiet,
0: sí.
1: I pares atenció, potser veuràs passar una ombra.
0: Ah, sí?
1: Sí, sota un arbre.
0: Sí, són éssers que podríem trobar-nos al bosc.
1: Sí,
0: clar. Ara mateix.
1: O vas a una gorga i si tu estàs quiet i callat i això, i estàs una bona estona, potser sentiràs la veu d'una nimfa.
0: Ah.
1: Saps?
0: Molt bé, doncs farem aquest repàs d'aquests éssers fantàstics.
1: Si ho veiéssim amb ulls de nen petit, segur que en veuríem més d'un.
0: Però ens hem de transportar en l'època en què érem més innocents i més crèduls.
1: Sí, no, bueno, més que crèduls, ens hem contaminat la ment i la vista. Saps? En canvi, els nens petits tenen
0: la vista neta,
1: pura,
0: la mirada neta i pura,
1: igual que la ment. Fins que no
0: es perverteix.
1: S'embruta. D'un costat i de l'altre.
0: Fantàstic.
1: Molt bé. Doncs vinga, comencem.
0: Éssers fantàstics de Catalunya. Vinga, som-hi.
1: Primer doncs. Ésser que pots trobar pel bosc o així, no?
0: Sí.
1: Per la natura.
0: Fent una volta.
1: A les ciutats no el trobaràs pas.
0: No, segur, això segur.
1: Les fades.
0: Sí.
1: Típic de Catalunya. En el folclore català, les fades són éssers màgics relacionats sobretot amb les fonts,
0: sí.
1: Amb les coves, els boscos i els indrets naturals. Són especialment present en llegendes pirinenques i de muntanya.
0: Sí.
1: Poden ser belles i bondadoses, però també misterioses i capaces d'enganyar els humans.
0: I venjatives, si no et portes bé amb elles, també, potser.
1: Sí, es depèn.
0: Depèn de com els tractis.
1: Depèn de com les tractis. Segon ésser, els follets. Els follets són probablement un dels éssers més característics de la mitologia popular catalana.
0: Sí, el que passa és que els follets poder... No se'n parla tant com de les fades o de les nimfes d'aigua, no?
1: Bueno, depèn de la zona. Però, per exemple, aquí a Montseny hi ha alguna llegenda d'algun follet, eh? I fins i tot aquí a Arbúcies.
0: Ah, sí?
1: Sí. De follets que bevien vi i que estaven dintre les botes i coses així.
0: Molt bé.
1: Algun dia el puc recuperar, perquè és una llegenda i el follet El fuet, sí. Era un, és que em sembla, era de la Montseny, segur. I em sembla que era de la zona de Quirbúcies. Ja, ja el miraré de recuperar. Doncs els follets són probablement un dels éssers més característics de la mitologia popular catalana. Són petits esperits domèstics o del bosc. Aquests sí que a vegades estan entre les cases, eh?
0: Sí, perquè viuen en aquest interludi entre la natura i les cases i a vegades, no?
1: Molt entremaliats.
0: Sí, molt sí entremaliats, són juganers.
1: Que poden moure objectes, fer sorolls durant la nit o provocar petites malifetes.
0: Eh? Són trapelles.
1: Sí, són una mica trapelles. En algunes tradicions també poden ajudar els habitants de la casa.
0: Ah, també tenen la seva part bona.
1: Sí, a vegades hi han contes o hi han llegendes de que, per exemple, gent molt pobra, doncs, quan s'aixequen de dormir, després han trobat, jo què sé, si és un sabater, un munt de sabates fetes, no? O, és clar, diu que són els follets a la nit que treballen per ajudar la família. Mm-hmm. Però a vegades també diuen això, de que són entremaliats i t'amaguen coses a vegades a les cases, allò que dius, ostres, però si això ho he deixat aquí, i ja no ho trobo. Com pot ser?
0: Com pot ser que si me'n recordo ben bé que ho he deixat aquí?
1: Doncs potser és algun follet que està jugant amb tu, sí, i està en algun recorrient-se de tu, sí, perquè estàs
0: ganes,
1: allà...
0: Té ganes de tocar la pera.
1: Cap ficat allà buscant allò que no trobes. I, bueno, demà hi passaràs i potser ho trobaràs allà mateix, no?
0: Segurament.
1: Va. Tercer ésser, les bruixes.
0: Home, aquest no pot faltar.
1: Aquest no pot
0: a més,
1: faltar.
0: Ja es diu, eh? Arbúcies, 12 dones, 13 bruixes.
1: Sí, aquí l'imaginari arbúcienc és molt típic. Gairebé diríem que és el més típic.
0: Sí, sí.
1: I del Montseny, també.
0: Totalment.
1: Les bruixes tenen una presència molt important en el folclore català. Les llegendes les situen sovint en muntanyes, boscos i pobles. I se'ls introdueixen poders com fer maleficis, provocar tempestes o preparar pocions. A Catalunya existeixen nombroses llegendes relacionades amb les bruixes, especialment al Pirineu o al Montseny.
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí, efectivament.
1: El que passa que gairebé totes aquestes llegendes les pinten com a dolentes.
0: Però també, sí, sí, és aquest estigma que ha quedat, que les bruixes han de ser dolentes, no?
1: Sí.
0: En la mitologia anglosaxona sí que fan la distinció entre bruixes blanques o bruixes bones,
1: sí,
0: o bruixots blancs, i, sí, i les bruixes fosques, les bruixes dolentes, malèfiques.
1: Sí, però aquí no.
0: Aquí tot és dolent.
1: Gairebé totes les llegendes són... Les bruixes són dolentes. Fan mal i fetes.
0: És la tradició catòlica d'aquí.
1: Sí. Un altre ésser, aquest també és molt típic d'aquí, els dimonis.
0: Home, sí. L'imaginari clàssic català, sí.
1: Sí, sí, sí. Sí. I si veus els pastorets, ho veus clarament.
0: Home, i tant.
1: No?
0: Home, el Lucifer...
1: Les fúries de l'infern...
0: Sí, no? Sí, sí. Els pecats capitals... Sí.
1: El dimoni és una figura molt habitual en les llegendes catalanes. Sovint apareix com un ésser astut que intenta enganyar les persones o temptar-les perquè facin alguna cosa. En moltes històries populars, però, els humans aconsegueixen superar-lo gràcies a l'enginy. Bueno... Els pastorets.
0: Sí, sí, sí.
1: És que sembla...
0: és l'exemple típic i tòpic. I no només amb els pastorets de Folk i Torres, que és la versió que normalment es feia aquí a Arbúcies,
1: sí,
0: sinó també amb d'altres versions que aquest personatge és recurrent, surt a moltes històries de pastorets dels seus autors.
1: Mm-hmm. Un altre ésser, aquest no és tan conegut, el Dip.
0: El Dip?
1: Dip, sí. D-I-P. Dip.
0: Dip, que no em sona.
1: El Dip és una criatura molt característica del folclore català, especialment a la zona del Camp de Tarragona i el Priorat.
0: Ah.
1: És cap al sud.
0: Cap al sud, eh?
1: Ah, al sud els dius el Dip i ja saben
0: què és. Ja saben què és.
1: És un gos negre sobrenatural que, segons la llegenda, ataca les persones i els xucla la sang.
0: Ah, ostres, aquest és xungo, eh?
1: Sí.
0: És xungo de veritat.
1: És una figura relacionada amb antigues creences sobre vampirs i criatures nocturnes. Això és una llegenda perquè els nens no sortissin de casa, gairebé.
0: Sí, sí, una mica com el Puigdeval, el Puigdemont, aquell alemany que durant l'època del procés se'n parlava perquè es deia Puigdemont com el president, no?
1: Ah, sí? No,
0: sí, el Puigdemont. Sí, sí. És una criatura alemanya que es veu que als nens és molt popular.
1: Uh-huh. Per fer-los-hi por.
0: Ara no recordo. Sí, no era especialment dolent.
1: Uh-huh. Una altra...
0: Peitides?
1: Sí, aquestes tampoc les has sentit mai. Eh?
0: No.
1: Les peitides són éssers femenins de la mitologia catalana, especialment conegudes a les zones pirinenques. Se'ls relaciona amb les fonts, les aigües i la natura. En algunes llegendes són semblants a les dones d'aigua o nimfes i poden aparèixer els humans en llocs apartats.
0: Sí, és com una versió,
1: és la versió,
0: una versió de les dones d'aigua.
1: Dones d'aigua pirinenques.
0: Pirinenques, sí.
1: Peitides.
0: Peitides, sí. Està bé, un nom diferent.
1: I parlant d'això, el setè ésser, dones d'aigua.
0: Home.
1: Que és, també és sobretot el Montseny. I
0: home.
1: Molt típic, eh? Les dones d'aigua són una de les figures més importants del folclore català. Són éssers femenins sobrenaturals que viuen en rius, estanys, fonts i gorgs. Sovint són descrites com extraordinàriament belles i poden tenir relacions amb els humans, però aquestes relacions acostumen a estar envoltades de misteri i prohibicions.
0: Sí, bueno, esclar.
1: Com la llegenda de Quirúrgies, no? O la de Gualba. La llegenda es repeteix bastant.
0: Sí, al final és una història d'amor que acaba malament.
1: Sí.
0: I té cert paral·lelisme amb el que són les els éssers mitològics del mar, no? les sirenes.
1: Sí.
0: Una mica ve a ser això,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí. El que passa que aquí amb aigua dolça i l'altre amb...
0: Sí, l'altre és amb marítim, no?
1: Marítim. El que passa que les sirenes tenien cua de peix i
0: les fades...
1: Les dones d'aigua no.
0: Sí, sí. No hi ha aquesta cosa així més... aquesta imatge més com mig home, mig peix, no?
1: Sí. Perquè si no podia ser que un acabés casat amb una dona que té una cua, no?
0: Vull dir que... No, llavors també, clar, les històries aquestes ja s'ho fan venir bé perquè aquell ésser ja s'adapta a viure entre els humans i convertir-se en un humà durant el temps que volta per la Terra, no?
1: Sí. Un altre ésser, encantades.

0: Les encantades són dones sobrenaturals presents en nombroses llegendes catalanes. Sovint viuen amagades en coves, muntanyes o fonts i estan relacionades amb tresors ocults i encanteris. En moltes històries, un humà les descobreix accidentalment i queda involucrat en un misteri.
1: Aquest sí que no l'havia sentit mai.
0: No.
1: Les encantades.
0: Encantades.
1: No. Però estan relacionades amb algun secret o amb alguna cosa oculta.
0: Sí. Amb tresors ocults i encanteris. Clar, no... Ja hi ha llegendes d'encanteris o dones això, però, per exemple, la dama blanca o d'això, no? Però no diuen que són encantades. No,
1: però estarien no, en aquest sí, tipus de...
0: Sí, sí,
1: com
0: sí,
1: un esperit
0: sí,
1: que va lligat a alguna cosa que hi ha o que ha passat.
0: Sí. O que et vol assenyalar un tesor.
1: O que et vol assenyalar alguna cosa.
0: Va. Un altres éssers. O gegants.
1: Home, gegants.
0: Gegants. Els gegants formen part de la cultura popular catalana i són molt més que uns simples personatges de fantasia. Estan presents en les festes majors, cercaviles i tradicions locals d'arreu del país. Representen personatges històrics, llegendaris o simbòlics i són una de les figures més reconeixibles de la cultura festiva catalana.
1: Però els gegants, en principi, no tenen una connotació dolenta.
0: No. No. Ni tampoc...
1: Tot i que hi ha històries de gegants que sí que són dolents i que...
0: Sí.
1: Però en principi no és un personatge...
0: Però les llegendes de gegants dolents no són d'aquí.
1: Són de fora.
0: Són de fora. No, són més de... En plan cap a Escandinàvia o així, amb els trolls o coses així, no?
1: Però els trolls que a més són lletjos.
0: Sí.
1: No és que siguin... Són grans, però potser no són com un gegant.
0: Sí.
1: Però sí que hi ha històries, sí que és veritat que hi ha històries de gegants dolents.
0: Sí.
1: Però és que és el que
0: diu. Amb la cultura catalana no.
1: I diuen, no existeix.
0: Diuen que antigament la Terra havia estat tapitxada per gegants. En fi. Uns altres capgrossos.
1: Si parlem de gegants...
0: Si van uns, van els altres.
1: Ah, exactament. Han d'anar aquests al darrere.
0: Els capgrossos són figures tradicionals de festes populars catalanes. Tenen un cap molt gran i solen representar personatges humans, animals o figures grotesques. Normalment acompanyen els gegants en cercaviles i festes majors. I tot i no ser éssers mitològics, pròpiament dits, formen part de l'imaginari fantàstic i festiu català.
1: Oi tant, oi tant, oi tant. Sí, sí,
0: aquests
1: sí,
0: no els trobaràs pel bosc.
1: No, aquests són... Ja tenim controlats la representació dels capgrossos, que són diferents personatges una mica ridiculitzats o caricaturitzats.
0: Sí, sí, sí. Un altre ésser, aquest també molt típic de Catalunya, el mateix que les bruixes, el drac.
1: Home, home, un altre...
0: El drac, un clàssic. Un clàssic.
1: Un clàssic molt lligat a Sant Jordi.
0: Sí, el drac és una figura molt arrelada a la cultura popular catalana. A Barcelona, per exemple, el drac forma part de la tradició festiva i de la imatgeria popular. També apareix en llegendes medievals i religioses, especialment vinculades a Sant Jordi. El drac català sol representar una criatura poderosa, ferotge i associada al foc. Però els dracs també tenen molta influència anglosaxona.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I nòrdica.
0: Nòrdica, també.
1: Tota Europa està farcida de dracs.
0: Sí, però no és més cap al nord, cap al sud no és tan típic, però, per exemple, a Catalunya sí.
1: És un tret característic català, potser?
0: Sí, sí, perquè tu, a la resta d'Espanya, no, jo crec que no hi ha llegendes de dracs. Els dracs són més de la zona nord d'Europa. Saps? Com dius tu bé, d'Escandinàvia, tot el que és anglosaxó, perquè també és Sant Jordi, Sant Jorge, que també
1: sí,
0: és el drac,
1: sí, sí,
0: és que és la mateixa figura.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És la mateixa figura.
1: Potser més de la zona de Grècia, potser, que allà també tenen Sant Jordi, com...
0: Sí? Vols dir?
1: No ho sé, no ho dic sé. Jo. No
0: però
1: sé.
0: Jo crec que tot el que és Itàlia i Grècia i tot això no són
1: no
0: tant de llegendes de dracs i això. Bé, en fi. Però aquí el tenim.
1: Sí, sí, això és impepinable.
0: Una altra. La víbria.
1: La víbria.
0: Sí, víbria. La víbria és una criatura fantàstica de la cultura popular, considerada tradicionalment una mena de drac femení.
1: Sí, és l'alter... Bueno, la parella del drac.
0: La parella del drac.
1: I es diu víbria.
0: Víbria.
1: Víbria.
0: Sí.
1: No ho he sentit mai.
0: Té ales, urpes i aspecte reptilià i forma part de la imatgeria festiva catalana. Es pot veure en cercaviles i celebracions tradicionals, especialment vinculada al bestiari popular. però ara no sé quin poble ho fan, perquè aquí no l'hem pas vista mai.
1: Sí, sempre quan es parla d'un ésser així es parla més del drac que no pas del sexe, no? Que sigui la femella del drac.
0: Sí.
1: Que sigui això, una víbria.
0: Una altra, la serpent.
1: Home, sí, la serpent.
0: La serpent
1: sí.
0: També és bastant.
1: És més bíblic, no, potser? Un ésser dolent.
0: Sí, però aquí també hi ha llegendes, de serpents i així. Que,
1: ah, això sí, que, això és exemple, veritat.
0: I recordo una que hi havia una serpent que amb la boca aguantava un...
1: Un diamant.
0: Un diamant o
1: sí,
0: alguna cosa
1: sí,
0: així.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Per aquí a Montsenya,
1: sí.
0: Les serps i grans serps fantàstiques apareixen en diverses llegendes catalanes. Sovint són animals enormes que viuen en coves, fonts o estanys o muntanyes i que poden custodiar tresors.
1: Sí.
0: Algunes llegendes expliquen que aquestes criatures només apareixen en determinades nits o moments de l'any. Potser sí, que també la llegenda aquesta de que el serp que aguanta el diamant amb la boca és per Sant Joan o alguna cosa d'aquesta.
1: Sí. Potser... I et demana, et diu que pots aconseguir riqueses a canvi d'alguna cosa,
0: sí,
1: que normalment no ho fas bé i acabes malament.
0: Sí. Una altra, el boc.
1: Home, el boc, sí, esclar.
0: El boc, la figura del mascle de la cabra, està clar,
1: sí.
0: No? Apareix en diverses tradicions relacionades amb el dimoni i la bruixeria.
1: Sí, el boc té mala fama, eh?
0: Sí.
1: Té mala fama. No sé si és per l'aspecte que té o sí. El mal caràcter que té.
0: En el folclore europeu i també en el català, la figura del boc pot representar forces salvatges, nocturnes o diabòliques. Està especialment relacionat amb la història de bruixes i reunions nocturnes. Clar, i moltes vegades amb llegendes s'ha representat com amb el dimoni, no? Feien el pentagrama a terra,
1: sí,
0: amb el boc a sobre. No sé per què el boc, jo suposo perquè els bocs són bastant traïdors.
1: I a la que poden et
0: matxar, a la que poden
1: t'ataquen.
0: T'ataquen, eh? Sí, igual que el dimoni.
1: Sí.
0: A la que baixes la guàrdia...
1: Ja se't tira a sobre.
0: Se't tira a sobre. A part de que fan molt de pudor, diuen... I
1: sí, és un animal una mica... No és simpàtic.
0: Sí,
1: no és simpàtic.
0: Sí.
1: No. I si has de fer de pastor i els has de tractar, suposo que els has de lligar curt, perquè si no...
0: Si has de triar un, per que et representi el dimoni, dius, ui, aquest, el boc.
1: En canvi, un xai no és molt diferent d'un boc, no té les banyes, però cau més simpàtic.
0: Sí,
1: té un altre caràcter.
0: Sí. En fi, bueno, va com va.
1: Sí, tant.
0: Una altra, ànimes en pena. Les ànimes en pena són esperits de persones mortes que, segons les llegendes, encara no poden descansar. Poden aparèixer en camins, cementiris, cases abandonades o altres indrets. Algunes busquen comunicar un missatge o completar una tasca que van deixar pendent abans de morir. Bueno, aquest és un ésser mundial, es pot dir.
1: Home, és que els esperits...
0: Sí.
1: On van els morts un cop la persona traspassa aquell esperit, si ha tingut alguna desgràcia o ha tingut algun problema... I està allò entre els dos mons, no? entre els vius i el trànsit cap a una vida eterna.
0: Però em sembla que és multicultural. Vull dir, moltes cultures parlen d'ànimes en pena i gent que no pot acabar de travessar i aquestes coses així, no?
1: Sí, efectivament.
0: Una altra, l'home llop.
1: Home, aquests són més generals, eh? Aquí també es parla a Catalunya de l'home llop.
0: Sí, encara que la figura de l'home llop existeix en moltes cultures europees, també apareix en el folclore català. Les llegendes expliquen que determinades persones poden transformar-se en animals o adoptar característiques monstruoses. Aquestes històries estan vinculades a antigues creences sobre la màgia, les malediccions i la transformació humana. Hi ha alguna zona que sí.
1: Sí,
0: però
1: ja.
0: Bueno, jo m'imagino també que depèn molt de la influència de les zones, la gent que hi ha anat a viure, saps?
1: No, i a part que Catalunya, ens agradi o no, al llarg de la seva història és un país d'acollida de molta gent que ha vingut de fora. I suposo que també tota mena de històries o de llegendes que han anat venint de fora i que les hem anat integrant.
0: Sí, no per això. Sí. Com moltes coses.
1: I tant. Bueno, això també és un valor, una riquesa.
0: Una altra. Aloja.
1: Aloja?
0: Sí, aloja. Les aloges són éssers femenins vinculats a les aigües, especialment presents a tradicions de Catalunya i a zones de parla catalana. Són semblants a les dones d'aigua i poden evitar rius, estanys i fonts. Les llegendes les descriuen com a criatures velles i misterioses, sovint amb poders sobrenaturals. Realment, a les fonts i, a les, i als rius, això, no hi deuen quebre, perquè sí,
1: hi ha overbooking.
0: Hi ha tants éssers, sí, i tots femenins.
1: Sí, segurament, quan una dona d'aigua agafa una font, sí, una loja o, sí, o aquella del Pirineu, sí, la, sí, no sé com es deia, la Piti no sé què.
0: Sí, sí, començava per P.
1: Doncs, esclar, deuen haver-hi...
0: Paitida.
1: Paitides.
0: La paitida.
1: O la paitida. Doncs hi deuen haver hòsties, sí, d'elles, sí, per trobar un forat.
0: Deuen haver-hi ocupes, allà.
1: I tant.
0: En fi, va. Però el que passa és que, clar, depèn de la zona, moltes vegades canvien el nom.
1: Sí, sí, sí. És, bé, diferents etimologies per un mateix concepte.
0: Un altre. Encantats. Els encantats són éssers o persones que han quedat sota un encanteri. Aquest concepte apareix en moltes llegendes catalanes, especialment relacionades amb muntanyes, coves i tesors amagats. En alguns relats, els encantats només poden recuperar la seva forma original si algú aconsegueix tancar l'encanteri.
1: Però aquest és també el mascle o l'altre sexe, sí, de l'encantada que hem parlat abans.
0: De l'encantada, sí, sí, sí, encantats.
1: Jo en conec alguns que són encantats, però no per algun encanteri, sinó perquè els hi falta alguna
0: cosa. Sí, perquè són així.
1: Sí, són així, distrets.
0: Una altra, tarasca. La tarasca, no l'havia sentit mai, eh?
1: Tarasca, aquesta paraula em sona, ara, relacionada, aviam, amb què?
0: És una criatura monstruosa. Especialment, és monstruosa, que forma part de les tradicions festives, especialment en determinats territoris i celebracions. És un animal fantàstic de grans dimensions que pot recordar un drac o un monstre reptilià. Forma part del bestiari popular i, com altres figures festives, es representen cercaviles. Bé, és com una serp.
1: Com una serp.
0: Sí. Uh-huh. I, per acabar, homes de bosc.
1: Homes de bosc?
0: Sí.
1: Però si els homes de bosc no tenen res d'especial, hi ha molts d'homes de bosc, tota la història, gent que ha anat a bosc, també tenen una vessant misteriosa?
0: Sí, sí. Els homes de bosc són figures llegendàries associades als boscos i a les zones muntanyoses, està clar.
1: Oh, sí, clar.
0: No estaran a la platja.
1: Sí, no, clar.
0: Són descrits com éssers salvatges, peluts i allunyats a la societat humana. Formen part d'un imaginari antic sobre criatures que viuen als espais més profunds i desconeguts de la natura. O sigui, sí, Tarzan amb, sí, en versió amb destral, catalana.
1: Amb destral i, sí, faixa.
0: Sí, sí, sense pentinar-se amb els cabells i sense tallar-se els cabells.
1: Aviam, el típic treballador de bosc de fa 100 anys o 150 anys, segurament, encaixava amb aquesta descripció. I no era pas un ésser mitològic.
0: Bueno, però ve a representar que estan allunyats de la societat humana. És com si estiguessin perduts. És com Tarzan, sí, però aquí...
1: Com un yeti. Bueno, una mena de yeti que viu,
0: clar,
1: al bosc.
0: Diu peluts, perquè, sí, clar... No, clar, sí. Tarzan del Montseny.
1: Sí, però això vol dir que hi ha alguna llegenda d'homes de bosc.
0: Sí, sí, sí. El que passa que en diuen homes de bosc perquè... Clar, en altres llocs et diran això, et diran, mira, és un yeti, a les neus et diran yeti, i en altre lloc et diran un altre, el xotacabres o...
1: El xupacabres, sí. Xupacabres. Sí, sí, sí.
0: Doncs aquí en diuen homes de bosc. No li han pogut trobar un nom concret.
1: Bueno, o que hi havia una prevenció amb segons quins homes que venien del bosc.
0: Sí,
1: Això també a vegades és com com el buc, que a vegades es guanyen mala fama per algunes coses que passen, no?
0: Sí, sí.
1: O pel tarannà de l'animal o de la persona.
0: O un que, mira, jo he vist que ha fet i aquell,
1: sí,
0: ha vist que ha fet, sí, sí, i l'altre, sí, ha vist que ha fet.
1: Sí, sí. I el pobre home del bosc és el que acaba rebent. Mm-hmm. Molt bé, doncs, Xerpa, ho deixem aquí?
0: Ho deixem aquí. Hem repassat els 20 més representatius.
1: Fantàstic, però n'hi ha moltes més.
0: Sí.
1: N'hi ha moltíssimes més.
0: N'hi ha cap a 50 o 100.
1: 50 o 100?
0: Sí, el que passa és que, si tu t'hi fixes, els temaris són bastant semblants.
1: Sí.
0: Els éssers de l'aigua... És molt típic això d'aquí, els éssers de l'aigua, de la font d'això, després els dracs i els reptils i tot plegat, i, uh-huh, i després...
1: Llavors bé, personatges diversos com els esperits, els encantats, sí, l'home de bosc...
0: Sí, sí. En
1: fi. I no hem parlat de l'home del sac, no, perquè no dona temps, i això ja és un altre... Serà per tema per un altre dia. Uh-huh. Molt bé, Xerpa, ho deixem aquí?
0: Ho deixem aquí.
1: Moltes gràcies i...
0: Bon cap de setmana a tothom i fins la propera.

0: Amb la veu.
1: Yeah, guys, you are puñeteros.
2: Ai, per favor. Home, estan bé aquí, carinyo. Estan més o menys com en allà on estaven abans. Allà, al quartel de la Guàrdia Civil.
3: Quartel de la Guàrdia Civil, aquí?
2: Allà, a l'altre.
3: Ah, on estaven abans.
2: Sí.
3: Però allà era on la llar de jubilats, no? On estaven abans.
2: Sí, però abans de la llar de jubilats, allò va ser el quartel de la Guàrdia Civil. I abans del quartel va ser un col·legi. Tot això no ho sabia, eh? Bueno, no ens preguntis ara sobre el sexe de les ballenes, perquè malament, eh?
4: No, o sobre 4 anys més de nou, tanquem la legislatura.
2: No. Ui, política zero, nosaltres.
5: Sí. Amics i residents, us donem la veu.
6: Esteu escoltant, amics i residents, a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Fem una pausa i tornem després del butlletí informatiu.

0: 3cat.info.
1: Bona tarda, són les 8. Els decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol limiten la prohibició de la compra especulativa només a determinats casos. Es recupera la pròrroga extraordinària dels contractes i s'estableix que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no els renoven el lloguer. Junts i el PNB mantenen la incògnita sobre el seu vot als decrets d'habitatge aprovats ahir pel govern espanyol, però l'executiu és optimista i creu que divendres el Congrés aprovarà el gruix de mesures perquè ni Junts ni els nacionalistes bascos no es tanquen en banda. El que es dona per fet és que les pròrrogues indefinides de lloguer decauran. Segona sessió del debat de política general marcat pels retrets de l'oposició al president de la Generalitat. Junts ha endurit el to contra Salvador Illa i forçarà una votació per reprovar-lo. La iniciativa té poques opcions de prosperar, encara que Esquerra i els comuns també han apujat les crítiques i li exigeixen avenços tangibles si vol esgotar la legislatura. I el president Illa anuncia al Parlament la creació de 20.000 noves places en residències fins al 2030, majoritàriament per gent gran, però també per persones amb discapacitat. Es destinaran 878 milions d'euros addicionals per construir 15 residències públiques i incorporar un terç de les places privades a la xarxa pública. I l'Euríbor s'enfila al 3,2% al setembre, el nivell més alt en dos anys. Les hipoteques que s'hi referenciïn s'encariran uns 100 euros al mes i la tendència apunta que seguiran pujant. Israel afirma que un dels pilots de l'avió amb destinació a Tel Aviv, que ha hagut d'aterrar per una emergència a l'Aràbia Saudita, ha intentat estavellar l'aeronau després d'haver apunyalat prèviament el seu company de cabina. Israel tracta l'incident com un acte terrorista. I també us explicarem que la pròxima edició de la plataforma de moda 080 de Barcelona tornarà del 20 al 23 d'octubre a la Marina Vela del Port Vell, amb una nova passarel·la ubicada en un espai industrial. El programa de desfilades també incorpora una nòmina renovada de dissenyadors, tant emergents com de firmes consolidades.
2: Esports.
3: Ara mateix tenim quatre partits d'equips catalans en competició europea. Per exemple,

0: La Champions femenina de futbol, el Barça està guanyant per 0-4 a la Roma amb un doblet de Caroline Graham, un gol de Claudia Pina i un gol en pròpia porta d'Oladipo. A l'Eurocamp masculina de bàsquet també en joc el partit del Manresa a la pista del PAOK de Salònica, 56-52, a un minut per arribar al final del tercer quart. En handbol, el Granollers està perdent 33-28 a la pista del Flensburg alemany en el debut de Vallès a la Lliga Europea d'handbol. I a la Supercopa Europea de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta domina per 8-4 el Marsella al descans. I en futbol, afegir que Rafinha torna cap a Barcelona i passarà més proves mèdiques per saber l'abast real de les seves molèsties a la cuixa dreta. Els primers pronòstics parlen d'un edema.
1: I pel que fa al temps, les pluges de les últimes hores es retiraran cap al tard d'avui. La nit serà prou tranquil·la arreu.
2: Informació, proximitat, música...
3: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 86%.
5: El refregit. La repetició de l'amics i residents del passat cap de setmana.
6: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
7: Les recomanades de la Marta Rubió.

0: Bon dia i bon dissabte. Avui la secció de les recomanades és d'aquells dies que va carregada i per tant no m'encanto i anem de cara a barraca. I comencem amb les activitats previstes per avui dissabte 26 de setembre. Com tots sabeu, que cada setmana celebrem l'aplec de la capella i aquest matí a les 9 ja s'ha fet la marxa popular organitzada pels Matabalons, però les activitats segueixen a partir de 3:15 del migdia amb l'ofrena floral a la Verge de la Pietat i tot seguit a 1:15 hi haurà l'espectacle familiar amb els Bufanúvols. A la tarda, a les 4, hi haurà la celebració comunitària d'unció dels malalts i la missa anticipada. I a 6:15, audició de sardanes amb la Copla L'Arbocienca. Els actes d'avui dissabte acabaran amb el Rosari i visita a les 7 de la tarda. La celebració de l'aplec seguirà demà diumenge i durant tot el dia doncs, podreu visitar la Mare de Déu de la Pietat perquè la capella estarà oberta. A 12:15 hi haurà Rosari i visita. A 12:00 del migdia la missa solemne, cantada pel cor parroquial, i en acabada la missa hi haurà l'actuació del cor Lutiana. A la tarda, a 4:00, hi haurà la plantada de gegants a la placeta de Can Reus i tot seguit cercavila pels carrers Camprodon, Pont, Magnes i Pietat. I un cop doncs això, arribin a la capella, hi haurà l'audició de sardanes també amb la Copla L'Arbocienca. A 7:00 de la tarda, Rosari i visita, i finalment a 8:15 del vespre, missa pels difunts. Però a banda d'això, el diumenge de l'aplec de la capella, a Joanet s'hi celebra la festa de Sant Mateu. D'acord? A 9:15 del matí hi haurà la missa solemne amb el bisbe de Vic. A 10:15 del matí, esmorzar popular. Durant tot el matí hi haurà partides amb escacs gegants i també fira d'artesania i productes locals. I la pianista Anna Fulla l'amenitzarà la jornada. A 12:15 del migdia, vermut popular. I finalment, també, en acabat el vermut, hi haurà el dinar popular per tota aquella gent doncs, que hagi fet la reserva prèvia. I per acabar les activitats aquest cap de setmana, tenim que a 11:00 del matí, al Museu Etnològic del Montseny, demà diumenge, hi haurà una nova edició de passejades guiades, en aquest cas sobre pomes i pomeres. I és que les varietats tradicionals de pomes i pomeres són el fil conductor d'aquesta ruta que ens portarà des del Museu Etnològic del Montseny fins al pomari del Montseny i durant la qual ens aproximarem a les pomes mitjançant la vista, el tacte, l'olfacte i el gust. Us podeu inscriure al museu al telèfon 972-860908 o al correu electrònic memgarecepcio@ajotarbusiers.cat o també de forma presencial. Tot això és el que tenim previst per aquest cap de setmana, però no és tot. Encara ens queden 3 activitats de cares a la setmana vinent, d'acord? I és que el dimecres 30 de setembre, a 6:15 de la tarda, a la biblioteca hi haurà una nova edició de l'Hora del Conte, amb el títol Contes a escena, unes històries on tu seràs el protagonista, a càrrec de Joan de Boer. I un cop acabada l'Hora del Conte, hi haurà l'entrega dels diplomes de les activitats lectores d'estiu. A 8:15 del vespre, a la Gavella, també el dimecres 30 de setembre, hi haurà la xerrada Càncer en Comunitat, en què 4 veïnes del poble, la Nati Pagès Petit, l'Eva Martín, la Lola Viani i la Ferrés Aymeric, que han passat per un procés oncològic, s'uniran en aquesta taula rodona, Càncer i Comunitat, per trencar tabús, parlar sense por i compartir informació útil. I vinga, l'última activitat d'aquesta setmana és per el divendres 2 d'octubre i és que a 8:15 del vespre a la Gavella hi haurà la presentació de l'agenda llatinoamericana. Amb motiu de la jornada intercultural i solidària tindrà lloc a la xerrada Adults que fan possible el compromís solidari pels joves, dels joves, a càrrec de Jaume Funès, psicòleg, educador i periodista, autor de l'article Revolucions joves i adults que enyoren la revolució. Els continguts de l'Agenda 2027 és defensar la Mare Terra per salvar la vida. I bé, això és tot per aquesta setmana. Ja veieu que tenim tela i no ens avorrirem. I ens retrobem la setmana que ve amb més activitats. Que vagi bé!
1: El bàsquet amb Anna Teixeira.
2: Hola a tothom. Una setmana més, tornem a Ràdio Arbúcies per explicar-vos una mica l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Continuem encara amb la pretemporada, però ja encara en els últims dies abans que comenci oficialment la competició. Aquesta setmana, el nostre cadet femení ha disputat un partit amistós a casa contra l'Hostalric. El marcador va ser favorable a l'Hostalric, però va ser un partit que va servir per continuar sumant minuts, agafar ritme i seguir treballant com a equip abans de començar la Lliga. També, el nostre sènior va disputar el seu primer partit de pretemporada a Sant Hilari. En aquest cas, el partit va acabar amb una diferència clara en el marcador a favor de l'Arbúcies. Bones sensacions, doncs, en aquesta primera prova de l'equip. I aquesta setmana encara tindrem un altre partit de preparació. Dimarts, el sènior jugarà a casa, contra la Cellera de Ter. Un partit especialment interessant perquè és un equip que ens trobarem també durant aquesta temporada 26-27 i, per tant, serà una bona prova abans d'entrar ja de ple en competició. I ara sí, per aquest dissabte, comença oficialment la competició per tres dels nostres equips, el cadet femení, el júnior i el sènior. El cadet femení serà el primer a entrar en joc, dissabte, al matí, a Vidreres. A la tarda serà el torn del júnior, que es desplaçarà fins a Roses, i tancarà la jornada el nostre sènior, que jugarà a Tona. Per tant, comencem la competició amb quilòmetres, perquè els tres equips disputaran aquesta primera jornada fora de casa. Des del club els desitgem molta sort en aquest inici de temporada. La resta d'equips del club començarà la seva competició a partir del 3 d'octubre, així que a poc anirem tenint tots els nostres equips en marxa. I la setmana que ve tornarem per explicar-vos com han anat aquests primers partits oficials i totes les novetats del club. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
1: El futbol amb Oriol Garriga.

0: Hola a tots. Anem amb el resum del cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Comencem pel primer equip, que ha debutat a la Lliga amb victòria, 1-3 al camp de l'Atlètic Bisbalenc. S'ha avançat el nostre equip amb un gol de penal de l'Uri Álvarez. Ens han empatat i dos gols a la segona part de l'Arnau Quadres han posat l'1-3 al marcador per debutar amb una gran victòria fora de casa. També destacar, com ja vam dir la setmana passada, que ha debutat el Benjamí sub-10 a preferent. També ho ha fet en victòria 2-4 de l'equip d'en Joan Batllosera. Superbon inici. I destacar les victòries del pre-Benjamí i del Benjamí de Consell també en pretemporada. De cares a la setmana vinent comencen la majoria de les lligues del futbol base. Molta sort a tots. I el primer equip jugarà a casa, però el partit a porta tancada, degut a uns incidents de la temporada passada. Destacar, per últim, també la victòria de l'Alaví sub-12 al campionat de Roda de Ter, campions or. Moltes felicitats. Seguim i a per una setmana més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: Esteu escoltant Amics i Residents Arbúcies amb Jordi Soler, els matins de dissabte més propers. Us donem la veu.
1: Aquesta setmana passada vam tenir una altra edició del Arbúcies del Món, art, cultura i investigació, que presenta talent local que ha triomfat arreu del món. Aquesta setmana passada es va presentar l'investigador en virologia Ferran Tarrés Freixas en una conversa que es va desenvolupar aquest divendres 18 de setembre a les 7 del vespre a la Llar dels Jubilats. En la ponència, sota el títol Com ens preparem per les pandèmies del futur, zoonosis i una sola salut, en Ferran doncs, va desenvolupar la seva tesi, la seva explicació. Nosaltres vam estar atents a aquesta xerrada i us presentem un resum, una mostra del que va donar de si aquesta xerrada d'Arbúcies al món amb Ferran Tarrés i Freixas.
2: Menjau bé la verina per començar la feina, no? De petit, petit, no? I després, doncs, bueno, ja sabem doncs, que va anar doncs, al Jardinet, al Carulla i a l'Institut Montsoriu. De l'Institut Montsoriu ell mateix ja explicarà, bueno, de tot el que vulguis, perquè més anècdotes i jo només hi dono l'entrada, no? El tema és què va fer després doncs, de l'Institut, que és el que potser ja no sap tanta gent, no? El 2010 és quan va acabar segon de batxillerat, i del 2010 al 2014 va fer el grau de Ciències Biomèdiques a la Universitat Autònoma de Barcelona. Fins aquí, com molts, com tants. Però bé, després del 2014-2015 se'n va anar doncs, a Escòcia, a Edimburg, i allà a la universitat va fer un màster. I ja ens donarà també detalls d'aquest màster. Després del 2016 al 2021, i aquí comença ja doncs, l'especialització, allò que el diferencia respecte doncs, a lo que seria doncs, a la majoria, no? Doncs va fer el doctorat a l'Hospital Trias i Pujol, no? A Can Ruti, que està vinculat doncs, a la Universitat Autònoma de Barcelona. En allà doncs, va començar temes de vacunes del tema del virus del VIH, no? De la sida. Però bé, entre mig, mentre estava allà, us he dit 2016-2021, ja sabem que va passar el 2020, no? I llavors doncs, aquí va entrar també en temes de coronavirus, que també ens centrem aquesta paraula repetida més d'una vegada. El 2021, per tant, 11 anys després d'haver acabat l'institut, el 2021, defensa la seva tesi i esdevé doctor en immunologia avançada. Aquí ja comencem a tenir paraules que ja entenem, encara les entenem aquestes, però en vindrà alguna que costarà més. Bé, després del doctorat que toca, el postdoc, no? Postdoctorat. El postdoctorat el va fer a l'IRTA Cresa. Dit així, a molts no us sonarà, a algú potser sí, perquè se'n va parlar molt. L'IRTA és l'Institut de Recerca de Tecnologia Agroalimentària, que no només se n'ha parlat molt amb el Covid, sinó que també és el centre que va ser de les crítiques que se'l culpava de la pesta porcina dels senglars, que després es va demostrar que no, però en principi doncs, és aquest centre. Per tant, no està en un lloc qualsevol, perquè a més aquest centre té relació amb l'Organització Mundial de la Salut, no? Vull dir per tant, quan diguem Arbúcies del Món, ell volta per aquí a Catalunya i veu molt per Arbúcies, però la seva feina té projecció doncs, al món, no? Perquè treballa en un centre doncs, d'àmbit mundial. No? Aquest centre Malta, té... No? I després també doncs, assisteix a cursos, tant pot anar a Sud-àfrica com haver d'anar a Hong Kong. Hi ha un institut Pasteur, que és també punter, en Pasteur va començar tot això, no? De les vacunes, de immunologia, i per tant ha d'anar a Hong Kong, diguem a França, no, doncs, a l'altre costat. Bé, aquí doncs, ho deixo, no? Perquè és ell que ho ha desenvolupat. Moltes gràcies per haver acceptat la proposta. I...
3: També gràcies a l'organització per convidar-me a presentar avui aquí en aquesta jornada d'Arbúcies al món i també a tots vosaltres per venir. Sé que tinc unes relacions públiques molt bo i que tenim molt de poder de convocatòria, així que també gràcies. I bé, quan ho vam proposar, el primer que vaig pensar és que, ostres, em sentia una miqueta impostor perquè sí que he anat a fora un any a fer el màster, com ha comentat en Jordi, però hi he estat poc temps i la meva carrera l'he fet sobretot aquí. Però després reflexionant una miqueta més en aquesta perspectiva de salut global, una sola salut, bueno, els arbociens i els catalans també podem fer coses aquí que tinguin un impacte a nivell global. I una miqueta és el que us vull traslladar avui, no? Com la recerca en virologia que fem pot ajudar-nos a prevenir pandèmies o entendre millor, anticipar-les i una miqueta protegir-nos tant nosaltres com a nivell global. També aniré com ara destacant una miqueta la trajectòria, començant pel Carulla, i algunes anècdotes que a posteriori m'han ajudat a raonar o a veure coses que tenen un interès per a la recerca que faig, no? I el primer de tot és el Carulla, quan estudiava a primària. El més important en aquell moment és la gent que coneixes, els amics que fas, les experiències que tens. No sé si reconeixeràs algú en aquest retrat, Jordi. És en Bernat, i fas tots els amics, alguns també allà al fons, que una mica et donen el suport físic, com és el cas d'aquesta foto, i emocional quan el necessites, ja sigui una cervesa o sortint algun dia de festa major. El que us volia comentar, la reflexió que faig aquí, és, no sé si us ha passat mai o recordeu espais on heu anat quan éreu petits, si hi heu tornat anys més tard quan ja sou grans, us ha semblat tot minúscul, i és una qüestió de perspectiva totalment. Com ha canviat la vostra perspectiva a mesura que heu anat creixent? Aquesta perspectiva en la recerca també és molt important, i ara que en Jordi comentava que vaig anar a fer un curs a Sud-àfrica, era també de zoonosis és un concepte que es refereix a malalties infeccioses que ens poden afectar a nosaltres però que tenen un origen animal. I jo vaig pensar, ostres, vaig a Sud-àfrica i treballo amb virus zoonòtics com el coronavirus, la grip aviar, són els virus més importants en importància quant a zoonosis actualment. I vaig arribar allà on la majoria de gent era gent del Senegal, de Kènia, de Sud-àfrica mateix, de Gàmbia, i comences a veure les experiències i els agents infecciosos amb els que treballen ells, i te n'adones que per ells el coronavirus, la grip aviar, és el més petit dels problemes que tenen, ja que molts cops s'enfronten a altres desafiaments que aquí ja considerem superats, tuberculosi, infeccions intestinals, bacterianes, com còlera, etc. I aquesta perspectiva et canvia totalment, no? I una miqueta quan vas creixent vas canviar la perspectiva, però a mesura que vas aprenent i acumulant experiències, el trobar aquesta vocació a mi em va portar a la Universitat Autònoma a fer el grau en Ciències Biomèdiques, i alhora també segueix sent un espai de creixement i personal. A nivell personal coneixes a gent nova, gent que t'acabarà acompanyant en aquest viatge, com la meva parella, que estudiàvem junts, i també te n'adones de, a vegades, coses que diferencien la gent. En aquest cas, la Sílvia va ser la primera persona que vaig conèixer, i el primer que va fer va ser preguntar-me, ah, per què ets aquí? Què vols fer? I jo, no ho sé, a mi m'agrada la biologia, m'agrada el laboratori, tu, què t'agrada? I ella, ah, no, és que jo vull fer un doctorat en immunologia per estudiar malalties endocrines. Hòstia, hi ha dos vessants, hi ha gent que té molt clar què vol fer tota la vida, i gent que ho anem trobant a mesura que anem creixent. I no perquè sàpigues què vols fer i vagis donant cops de pal en diferents àmbits, vol dir que estiguis seguint un camí correcte. Estàs seguint el camí que et portarà a fer la recerca que vols. Jo, per exemple, vaig passar de voler fer la meva recerca en farmacologia. Aquesta és la meva primera experiència en un laboratori, en el laboratori de farmacologia de la Facultat de Medicina de l'Autònoma, que em va portar a fer un màster en disseny de fàrmacs i ciències biomèdiques a Escòcia. Si aquí podeu veure també una part de l'estada, era impregnar-te de la cultura, les tradicions, el whisky escocès, i vaig tenir l'oportunitat que una amica escocesa em va deixar la seva kilt. Kilt ho acostumen a traduir com faldilla escocesa. Tinc tres consells per si mai parleu amb un escocès. Primer, no dieu mai que és una faldilla escocesa, és una kilt. Si dieu que és una faldilla, tindreu problemes amb l'escocès. Segon, que és escocès i que no és britànic. Aquest és el segon aprenentatge que em vaig endur d'allà. I el tercer, que la ciutat es pronuncia Edinburgh, no Edimburg. Si dius Edinburgh, et la tiren una mica. Però bé, aquests aprenentatges els fas escoltant a la gent. Jo potser una de les coses així puntuals que recordo de la meva educació va ser com interactuava amb gent de tot arreu, i un moment donat un dels meus amics allà, l'Ashley, em va dir: ostres, tu et mous molt bé al laboratori, es nota que t'agrada explicar-nos quan quedem encallats el que s'ha de fer, no vols dir que hauries de fer un doctorat? I fins a aquest punt era una cosa que m'estava plantejant, però que mai m'ho havia pres seriosament. Creia que no ho valia, creia que no sabia què m'agradava, com altra gent que ho tenia clar des de ben petita, però va ser un: ostres, doncs potser té raó. I els aprenentatges venen d'introspecció, però alhora també de compartir i escoltar la gent els consells que et donen, que és un altre element important d'aprenentatge. I això em va portar a tornar després del màster aquí a Can Ruti, concretament a l'Institut de Recerca de la SIDA i el CICAIXA, on vaig tenir la sort de poder fer el doctorat supervisat pels doctors Julià Blanco i Jorge Carrillo. No sé si us sonarà, en Julià Blanco és una persona més o menys coneguda perquè estava en el comitè assessor de la Covid-19, va sortir bastant per la tele en aquells moments, però potser la persona més mediàtica del centre és en Bonaventura Clotet, aquí no se'l veu gaire, que és el director del centre i és molt conegut per la recerca que fa en VIH, però també de com ha expandit la recerca que es fa al centre en altres àmbits. Potser però el que és més important en qualsevol recerca és la gent que t'hi acompanya, equips molt grans que et donen suport contínuament i t'ajuden a millorar. Aquí, com podeu veure, jo vaig defensar la tesi en plena pandèmia, el 2021. Recordo que just el dia que defensava era el primer dia que es permetia reunions de més de 10 persones. I això va poder fer que molts dels meus companys, que en principi no haguessin pogut venir, van poder venir. Va ser bastant, bastant divertit poder anar reprenent la normalitat en un acte com aquest. I la pandèmia ens va portar coses molt dolentes, molta tristesa i molta duresa, però també molts aprenentatges. I una miqueta a mi em va portar una oportunitat. Aquest és un dels experiments, dels primers experiments que vam fer amb models animals per provar tractaments pel SARS-CoV-2. I sé que no es discrimina gens bé, aquest sóc jo, ho podeu veure per les ulleres, com canten, i les dues persones del mig són en Joaquim Segalés i la Júlia Vergara Alert. Són investigadors principals de l'IRTA Cressa i són les persones que em van acabar oferint l'oportunitat de seguir fent el doctorat en malalties infeccioses, en aquest cas el coronavirus. Ells són experts en coronavirus. I quan vaig acabar el doctorat vaig passar allà a fer d'investigador postdoctoral. Però abans també mencionar que, com ha dit en Jordi, soc professor associat a la UIC, i potser el que m'hi ha portat és aquesta voluntat d'aquell coneixement que adquireixes, seguir transmantent-lo, per mantenir aquesta cadena de buscar la vocació, d'aprendre, i veig alguns alumnes que tinc, i fa il·lusió també veure en un espai diferent com pot interessar els temes que presentem. Doncs bé, us comentava que professor associat és una miqueta més el meu rol secundari, el meu rol principal és fer d'investigador postdoctoral en virus zoonòtics. I bàsicament el que fem al CRESA, que som un centre de recerca públic finançat per la Generalitat, és diagnòstic de malalties infeccioses en animals. Per exemple, la grip aviària en aviram, la tuberculosi en boví, virus transmesos per mosquits que poden afectar a altres animals, com per exemple cavalls o humans. Tots aquests virus també, o bacteris, es consideren zoonòtics. Tenen el potencial de, mentre estan transmetent entre animals, d'acabar fent un salt a humans. Això no sempre acaba conduint a una pandèmia, però són passos que si es van acumulant i es donen les circumstàncies desafortunadament adequades pel virus, poden acabar portant-nos a aquest punt. I potser, pel que coneixeu més, com ha comentat en Jordi, és per la pesta porcina africana. També fem diagnòstic de pesta porcina africana i vam estar una miqueta al focus mediàtic quan al desembre hi van haver els primers casos identificats al voltant del nostre campus. Es va posar molt el focus mediàtic perquè es deia que el virus havia sortit d'aquell laboratori. Al cap de molta recerca pròpia i també auditories externes, la intervenció de la policia, vam acabar seqüenciant totes les mostres que teníem al laboratori i per sort vam poder demostrar que el virus no havia sortit d'allà. I en paral·lel seguíem fent el diagnòstic per intentar contenir aquest virus. Va ser una situació molt estressant realment. A mi no em tocava tan directament, jo no treballo amb pesta porcina, jo treballo amb coronavirus i grip aviar, però va ser una situació dura per tothom. I a més, això també va sortir pel Telenotícies, però potser no ho recordareu tant, fa 3 mesos, avui fa 3 mesos justos, vam tenir també un incendi al centre. Un incendi que va començar fora, degut a unes obres, però que va impactar molt fortament en el nostre centre. Així que anem acumulant desgràcies, però és també emocionant veure com tots fem pinya i intentem treballar per sortir d'aquestes situacions complicades, perquè al final la vocació de recerca i d'investigació i de la societat acostuma a fer que puguis moure muntanyes a nivell col·lectiu. Doncs això és el que ha passat últimament i aquest sóc jo fent la meva recerca. Coses que no esperava que faria mai. He fet experiments amb bisons per estudiar la grip aviària, veure com pot infectar a mamífers en estat salvatge, o en granges de peleteres que fan servir aquests animals per fer pell, que no només des d'un punt ètic crec que s'haurien de prohibir, sinó també un punt de risc que suposen per nosaltres aquest tipus d'explotacions animals, per un fi purament cosmètic, però bueno, això és la meva opinió, i bueno, també suposen un risc de brots zoonòtics. Van haver-hi brots de tant en tant, i més endavant us en posaré alguns exemples, que poden suposar un augment del risc de que algun d'aquests virus acabi adaptant-se per infectar millor humans i causant una potencial epidèmia o, en el pitjor dels casos, una pandèmia. També he treballat amb gavines, això sóc jo i alguns de l'equip en el que treballo, capturant gavines al delta de l'Ebre per veure també com circula la grip aviar, i també he fet experiments amb porcí per veure com virus que afecten porcí, en aquest cas coronavirus, poden tenir un impacte en el sistema alimentari o en les granges. I com ho fem això? Doncs bé, treballem un centre, l'Irta Cressa, que és aquest, si teniu curiositat, l'incendi va començar aquí, aquí hi havia el meu despatx i aquí hi havia el meu laboratori, així que doblement impactat, però bé, anem fent, tirant endavant com podem. I per tranquil·litat de tothom, aquest edifici amb la teulada gris és l'àrea de bioseguretat, aquí és on treballem amb els virus que tenen un risc zoonòtic, i ara us ensenyaré una miqueta les mesures amb les que treballem, que és per exemple un d'aquests equips. L'edifici està totalment compartimentalitzat perquè si passen coses com aquestes no hi hagi un risc de que hi hagi un alliberament involuntari o accidental. I per entrar a aquest laboratori, l'altre dia ho comptava per poder-vos explicar, jo haig de creuar 6 portes diferents, 6 portes que mai poden estar obertes a la vegada. Tot això per evitar que l'aire que hi ha dintre pugui sortir fora. A part, hi ha una pressió negativa, així que quan, si en el cas que s'obrissin 2 portes a la vegada es mogués aire, l'aire sempre anés cap a dins. Això se'n diu biocontenció, és una unitat d'alta biocontenció. I perquè d'aquests agents infecciosos que van apareixent eventualment, el 75% venen d'animals. Són zoonosis. Zoonosis és un virus que és capaç de saltar entre animals a humans. I de totes les infeccions que ens afecten com a humans, el 60% en algun moment ha saltat d'un animal a un humà, encara que actualment aquest virus es transmeti bàsicament entre humans. Si mirem al llarg de la història, tenim molts exemples de pandèmies. Potser les clàssiques que es llegeixen als llibres d'història són la pesta bubònica, que va causar múltiples pandèmies al llarg de l'edat mitjana. Més recentment, amb la introducció de les mesures d'higiene, les infeccions bacterianes van disminuir, però al voltant del segle XIX van començar a aparèixer unes altres amenaces que abans no eren tan evidents, però que han anat aparentment en augment. Tenim, per exemple, brots de febre groga, la febre espanyola, la grip espanyola, que era una pandèmia de grip, la pandèmia del VIH, altres pandèmies de grip que hi ha hagut entremig, una miqueta més menors comparada amb la grip espanyola, però n'hi han seguit havent-hi, i al segle XX ja tenim les epidèmies de SARS, MERS, Ebola, a l'Àfrica i al SARS-CoV-2, el virus causant de la Covid-19. Això és com la mortalitat anual causada per diferents agents infecciosos. Els principals són infeccions respiratòries, la tuberculosi, és a dir, agents bacterians, però en anys en què hi ha una pandèmia aquests números canvien totalment. Si podeu veure, això és el número de morts que s'estima que va causar entre el 2020 i el 2021 el SARS-CoV-2, superant en amb escreix les causes.
4: I una pregunta lògica és,
3: mortalitat, estan augmentant les pandèmies o la circulació de virus o dels brots d'agents infecciosos? Perquè en aquest últim mig any, mirant la premsa, veiem casos com un brot de grip aviar que infecta un nen a Cambodja, el brot del hantavirus en el creuer a l'Atlàntic, l'epidèmia d'Ebola que torna a afectar a la República Democràtica del Congo i a Uganda, que l'OMS va declarar com una emergència de preocupació internacional. A Austràlia ha arribat per primera vegada el virus de la grip aviar H5N1, quan era un continent en el que no hi havia arribat mai. És un fenomen molt curiós, es veu que hi ha com una barrera biològica per distribució d'espècies que fa que aquests virus no puguin arribar, perquè les aus no tendeixen a creuar aquesta línia. Allà, doncs, per l'Antàrtida, la regió antàrtica, ha acabat entrant a Austràlia, a una zona on aquest virus no hi era present. A Alacant es va detectar el juliol un cas del virus de la febre del Nil Occidental, en anglès se'n diu West Nile, però és un virus que ara circula i és endèmic a nivell de l'estat. És un virus que no es transmet entre humans, el transmet entre els mosquits, però bé, és un element més de preocupació i de la necessitat d'entendre si aquest virus està circulant i si ens podem anticipar, si detectem aquest virus en mosquits, podem augmentar les mesures de protecció en els humans. I, com us deia abans, també hi ha hagut un brot, igual que el que hi va haver-hi a Galícia el 2022, del virus de la grip aviar amb bisons, també de nou en una granja pelatera. Aquests salts d'aus a mamífers són especialment preocupants perquè el virus allà té l'oportunitat d'adaptar-se per un animal que ens és més pròxim evolutivament. Per tant, aquestes oportunitats són les que hem de mirar d'evitar. I com arribem d'aquí a un virus que circula entre animals, com de freqüent és, a una pandèmia? I quines barreres hi ha? Doncs la circulació de virus entre animals ens podem plantejar si està augmentant. I una mica el que observem és que sí, que les panzoòties, que són les pandèmies que afecten els animals, estan augmentant. Perquè abans era poc habitual que trobessis un virus que arribés a tenir una circulació global, ara en tenim alguns exemples, com el virus de la febre del Nil Occidental o la grip aviària. I amb el canvi climàtic, el que mostren les prediccions és que aquests casos poden anar en augment. És preocupant? Bé, sí, és important saber-ho, perquè sabent-ho podem aplicar mesures, posar més mosquiteres, fer servir repel·lent quan hi ha circulació de mosquits i si es detecta que hi pot haver major risc, etc. Això no vol dir que ara tots ens haguem de protegir davant d'aquest aquest potencial virus, perquè va en augment i arribarà aquí. Bé, és un virus que va circulant, és un virus que es va monitoritzant i si hi ha un augment de la preocupació és algo que promourà que es prenguin mesures de protecció, però en el nostre dia a dia no és algo que ens haguem de preocupar. Bé, en els picades dels mosquits són molèsties i els podem evitar millor, però no tota picada de mosquit implicarà estar exposat a aquests virus. I el que us comentava abans, una miqueta, la circulació i els salts entre animals augmentant, doncs el virus de la grip aviària és un exemple molt clar de que cada any anem veient situacions que ens fan augmentar una miqueta el llindar de preocupació, perquè un virus circuli en aus no és extremadament preocupant, però a mesura que es van infectant diferents espècies animals és una senyal de que això ho hem de vigilar. I a més en aquestes espècies pot causar altres mortalitats. Per tant, no només ens hem de preocupar nosaltres pel risc que suposa, sinó per la devastació que poden causar brots en animals, per exemple pingüins, mamífers aquàtics com foques, lleons marins, a Sud-amèrica, perquè això també genera un impacte molt gran en els ecosistemes. De casos de grip aviar en humans, n'hi van havent. Persones que estan exposades en animals poden contraure el virus, però per sort no s'ha demostrat encara el que més els preocupa, que hi hagi transmissió entre humans. Cada cop que pugem un escaló podem estar més a prop de que aquest punt arribi. L'important és anar-ho monitoritzant i si detectem algunes senyals del virus aquest adquirint mutacions que sabem que s'associen a que puguin infectar millor humans. Doncs aquí seria el punt de començar a prendre mesures de protecció a nivell de la societat. Podeu pensar que un virus circula entre animals, però aquests contactes són poc freqüents. I l'històric també d'alguns virus ens ensenya que al llarg d'un any podem tenir moltes oportunitats perquè un virus salti d'un animal a un humà. Com us comentava abans sobre el coronavirus MERS, que el lloc principal, els animals principals en els que es troba són els dromedaris i per tant afecta molt en països de l'Orient Mitjà, el que veiem és que al llarg d'un any hi ha molts casos individuals. Cadascun d'aquests casos individuals no té per què conduir una pandèmia. De fet, el MERS no ha causat cap pandèmia encara, però cada sal individual és un punt més de risc. Una visió de la sanitat, la salut humana com un element aïllat a un concepte integratiu més ecocèntric, tenint en compte que vivim en un context global amb moltes espècies diferents i que hem de tenir una perspectiva més ecocèntrica. I això seria més o menys el que us volia comentar avui. Com a punt de tranquil·litat és la recerca amb aquests agents que sí, es pot veure com a perillosa, es pot veure com un risc. Quan ho poses en perspectiva pot ser considerada necessària per aprendre a reduir que aquestes situacions es produeixin amb més freqüència o anticipar-nos a que es produeixin. Si teniu alguna pregunta, estaré encantat.
5: Esteu escoltant, amics i residents, a la sintonia de Ràdio Arbúcies.

0: Fets i Llei, amb Jordi Masnou.
1: Entrem en matèria legal, entrem en matèria juntament amb l'advocat de capçalera del programa, en Jordi Masnou. Bon dia.
2: Bon dia, posem-nos serios.
1: Posem-nos seriosos perquè això va de veres, va de llei, va de jutjats, va de merders diversos amb la justícia. I avui tenim diversos temes, aviam si ens donarà per fer-los tots. Començarem per una qüestió més, no sé, més mundana, com és un camió de neteja municipal que està netejant el terra. I arran de que està moll, doncs, hi ha un motorista que doncs, té un accident. I continua la història. Aviam què va passar aquí, amb aquest accident.
2: Què va passar aquí? Doncs molt senzill. El motorista es va fotre una bona nata, es va fer danys a la moto i es va fer lesions a ell mateix. Quan reclama, la companyia asseguradora diu... Això no és un fet de la circulació, el vehicle no circula, el camió no circulava, estava fent tasques de neteja. Ja hi som pel tros.
1: Clar, ja estem amb la lletra menuda, no?
2: Bueno, van acabar el jutjat i el jutjat va dir no, escolta'm, l'assegurança ha de respondre d'aquest accident i ha d'indemnitzar el motorista. Ara bé, com que és un fet discutible i ja ha sigut necessari arribar a judici, no aplicarem aquests interessos gravosos de la llei del contracte d'assegurança del 20%. Clar, això al motorista no li va semblar bé, va presentar un recurs i al final el Suprem que ha dit, bé, no em vingueu amb hòsties. Vull dir, la jurisprudència és molt clara i això està molt clar que la companyia de seguros ha de respondre i ha de respondre i per tant que ha de respondre també amb els interessos moratoris, d'acord? I on ho va deixar tan clar? Dient, escolta'm, a l'hora d'indemnitzar els danys de la moto no hi va posar tants problemes, bé que els va indemnitzar de seguida, va venir a discutir després les lesions, però els danys els va indemnitzar, per tant, no hi havia cap dubte que fes necessari haver d'arribar a judici.
1: O sigui, és allò que, aviam, farem la part de la indemnització que m'interessa i l'altra part miraré aviam si puc escapar-me, perquè això deu ser la part grossa de la indemnització, no? Els danys sí. Personals, la recuperació, les despeses mèdiques, tot plegat.
2: Exacte, i a més, bueno, és allò de dir, bueno, si forço aquesta gent, a lo millor acaba renunciant i donant-los-hi sí. Menys del que els hi toca, tanquem el tema i tot això que m'estalvio.
1: Que estem amb allò, al final hem d'arribar al Suprem perquè l'assegurança final acabi complint que és el que és la seva obligació.
2: Exacte.
1: Indemnitzar l'assegurat, que a vegades costa prou. We won't be tired, it ain't last, we all know there's better things. Doncs seguim amb un altre tema, aquesta vegada relacionat amb els bancs, els nostres grans amics dels bancs, que moltes vegades doncs, fan un gran servei a la societat, però d'altres vegades fan coses que són molt discutibles, tan discutibles que també acabem al Suprem.
2: Exacte, i acaba de fixar doncs, un criteri que és bo perquè seria per generalitzar. Què ha dit el Suprem? Escolta'm, les comissions d'impagament, aquestes comissions a vegades doncs, que hi ha un rebut que se te retrasa i no el pots atendre i aquestes sí. Coses, no? Uh-huh. I que et carreguen doncs, 20, 30, 45 euros, depèn del
1: sí,
2: cas,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí.
2: Clar. I al final hi ha un dia que el ciutadà diu, escolta'm una cosa, vaig a mirar l'advocat que em miri si realment puc reclamar per si són abusives les clàusules i aquestes coses perquè he sentit a la tele i tal i qual. I el banc diu, escolta'm una cosa, si ho has estat pagant tota la vida, tu mateix ho has acceptat, això és una acceptació tàcita, el que se'n diu en justícia, la teoria dels actes propis, si tu, la teva actuació sempre ho ha anat tolerant, ara no
1: tinguis a queixar.
2: Exacte. Ah. I el Suprem diu, no. A veure, una acceptació tàcita d'una condició imposada en un contracte que estem dient que és abusiu, en cap cas pot ser considerat doncs, un acte propi que marqui o que limiti la possibilitat de reclamar del ciutadà. I per tant ha dit, escolta'm, té tot el dret a reclamar.
1: No, i a part de que a més t'estan cobrant dos vegades a la mateixa cosa.
2: Sí,
1: perquè et cobren l'interès de demora, que ja és per aquesta demora, i a més et cobren això perquè els hi, mira, el Pisuerga passa per Valladolid i te cobro això.
2: Clar, exacte, aquesta és l'altra qüestió, és a dir, aquestes comissions de reclamació, a part de tu poder de si les pots reclamar o no per haver-les acceptat, dius molt bé, ara un cop ja em dic que les puc reclamar, en base a què les puc reclamar? Doncs el que diu el Suprem és, escolta'm una cosa, el banc les podria reclamar al ciutadà, cobrar-les si pot justificar que ha tingut una despesa, que ha hagut d'enviar un burofax, que justifiqui aquest import que pretén cobrar i que ha hagut de generar una despesa. Ara bé, si no genera cap despesa, el simple fet de generar un descobert no li permet reclamar, perquè diu, perquè això ja ho estàs cobrant quan cobres interessos de demora i no pots cobrar, com bé deies tu, el mateix concepte dues vegades.
1: Això, abús i més abús, no? I al final hem d'acabar al Suprem, que l'amic Marchena ens arregli les coses, que de veritat, eh? Anem per una altra qüestió, una qüestió també complicada moltes vegades, que és l'habitatge. I amb una mena d'estafes immobiliàries amb intel·ligència artificial i criptomonedes, una cosa molt tecnològica, però que és el timo del tocamotxo de tota la vida, potser, no?
2: Sí, avui, més que en aquest cas concret el tema de l'habitatge, més que parlar d'un cas, allò d'una anècdota, d'explicar com explico una història, és més un consell. És a dir, ens trobem els despatxos amb aquests casos relacionats amb l'habitatge. Com que no hi ha habitatge al mercat, com que costa molt de trobar, sobretot temes de lloguer, i en determinats municipis encara més, quan apareix un pis o quan apareix un possible o suposat pis, ens tornem locos, ens tornem bojos amb aquesta història. I moltes vegades et diuen, no, el primer que arriba, no? Doncs escolta'm, si no em fas una reserva i tal, però és que ni l'he vist, és igual, si no em fas una reserva, el primer que arribi...
1: És allò que et van fotent pressa, no? És que això és una ganga, eh? Això...
2: Què passa? Doncs que hi ha molta gent, doncs que via Bizum, perquè ara tot és tan fàcil...
1: Sí, això és pim-pam, vinga,
2: via
1: sí.
2: Via Bizum, via si convé transferència...
1: Hi ha nervis, també.
2: Agafa i res, a més semblen quantitats, 200 euros, 300
1: sí,
2: euros...
1: Sí, dius, va, vinga, fem-ho, va.
2: Val, molt bé. Doncs va haver-hi un cas, i he dit que va haver-hi un cas, d'acord, que amb aquesta història un tio que estava comercialitzant un pis que ni era seu va arreplegar 3.000 euros i va desaparèixer, i després ni havia pis, ni havia lloguer, ni havia res. El van perseguir per estafa i òbviament doncs va acabar pagant la pena i la indemnització que li corresponia. Què vinc a dir amb tot això? No tant el cas que ha passat o ha deixat de passar, si ha passat aquí o ha passat allà. El que vinc a dir és, escolta'm, evidentment, a vegades l'urgència fa que siguem una mica poc previsors o poc cuidadosos, d'acord? Però intentem assegurar-nos que el pis existeix, que el pis està buit, que el pis està al mercat, que el pis és de la persona que ens el ven o que la persona, que ens el lloga, o que aquesta persona està facultada per fer-ho, uns mínims de garantia per més que haguem d'anar amb presses.
1: Sí, però és allò que precisament es valen d'això, de la facilitat, de la rapidesa, perquè fer tots aquests passos doncs requereixen temps, paciència, i és aquí on llavors caus de quatre potes.
2: Exacte.
1: I encara tenim un últim tema, ja apurem, tenim temps, Jordi?
2: Sí? Jo crec que sí, perquè a més ens va bé perquè és un tema relacionat amb l'habitatge també.
1: Sí, va tot relligat, perfecte. I bé, fent una mica d'introducció del tema, és... la parella que decideixen anar a viure a casa dels pares i fan unes obres de reforma del pis, encara que sigui dels pares, fan una reforma. I llavors, és clar, aquesta parella, el que a vegades passa que l'amor s'acaba molt sobtadament, i és clar, ja tenim el conflicte perquè s'han gastat uns diners a casa dels sogres, i és clar, llavors tenim un conflicte. I a més amb el mal rotllo de la separació.
2: Clar, és a dir, l'amor s'acaba però el deute queda.
1: Sí.
2: I clar, què passa? Doncs que els sogres li han fet un pis nou que s'ha revaloritzat, la mare de contents, i la pobra jove en aquest cas diu, escolta'm, jo he invertit aquí gairebé 50.000 euros sí, i no tinc cap paper,
1: sí.
2: no tinc cap títol, ni tinc cap percentatge d'aquest pis. Què passa? Doncs bé, aquí entraríem a discutir si és una excessió o és un enriquiment injust. Una excessió és quan tu fas una obra en un edifici o en un solar que és d'un altre i això acaba creixent la propietat de l'altre, si és de bona fe.
1: Sí.
2: Però en aquest cas, com que el sogre sabia perfectament que estaven invertint diners a casa seva, sí. La bona fe no hi era, o en tot cas el desconeixement o la ignorància no hi era. I per tant, s'entén que és un enriquiment injust. I aquest enriquiment injust, què és? Un que perd i un que guanya s'ha de compensar. I què ha dit el Suprem? Doncs que aquests 50.000 euros s'havien de tornar íntegrament a la jove perquè al cap i a la fi eren seus i els havia invertit allà on no tocava.
1: I amb la separació, i com que era una cosa recenta, doncs mira... Doncs res, amb aquest últim gir de guió de, del tema immobiliari, acomiadem amb en Jordi, amb en Jordi Masnou aquí a l'estudi de Ràdio Arbúcies en l'Amics i Residents, amb aquesta secció del Fets i Llei, que creiem que és una secció que dona moltes guia, molta guia i molta ajuda a gent que doncs, té qüestions d'aquestes així pendents, i bé, doncs pot servir per prendre-s'ho amb més seriositat, amb més calma, amb més prudència. Jordi, fins la propera.
2: Moltes gràcies, fins la propera.
1: Ja sabeu que teniu els serveis d'en Jordi Masnou a Valls, a la gestoria Valls, als Finques Valls, i que si necessiteu del seu expert consell, doncs podeu contactar amb ell a través d'aquesta agència. Moltes gràcies, Jordi.
2: A reveure.

0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: Per tant, saludem David.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem,
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta, sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Rádio Arbúzias, 107.6 FM.
1: FM.
0: 24 horas ao dia, ao teu costado.

0: sents que el cap...
1: Res de tot això no seria possible sense l'ajuda de... Manel Canalet a les xarxes socials. Entre platges tropicals, el temps no borrarà... Les... Xavier Soler amb la previsió del temps. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Marta Rubió, Anna Teixeira i Oriol Garriga en el butlletí informatiu. Amb el xarxa espiritual assistit per en Quim Arimany a la secció. I un servidor, Jordi Soler, el micròfon i els guions. També agraïm molt la presència de Jordi Masnou a

603 487 129. Amics i residents, és una producció de Ràdio Arbúcies, des dels estudis de l'Espai de les Naus Aïats, al costat de Can Cassó. No deixeu la nostra sintonia. Ens retrobem la propera setmana. Salut a tothom i molt bona setmana!

Ostres, Laia, mira que n'arribem a estar de festes a tot arreu. Mira, ara s'acaben de les festes de Santa Tecla, aquestes ja les hem liquidades a Tarragona, però ara estem al mig de les festes de la Mercè a Barcelona, que també, déu-n'hi-do.

0: Sitges també no sé què fan, o em sembla que també les han liquidat, però ara, clar, a Reus també, a Reus fan festa grossa, que és la Misericòrdia. Ja em diràs tu, Déu-n'hi-do,
1: Sí, sí, i venim d'un estiu carregat de festa, vull dir que Déu-n'hi-do.
0: És que no ens ho atrapem, Mira, llum vermella, comencem.
1: Som-hi.
0: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 25 de setembre de 2026, una jornada molt especial perquè celebrem la Diada de la Mare de Déu de la Misericòrdia i a Reus fan festa grossa. Arribem a la nostra edició número 864 en format digital i a la 2653 de tota la nostra trajectòria.
0: Recordeu que teniu tota la informació al nostre web www.festafesta.cat i avui és un dia de gran festa a Reus, però també estan de celebració Artesa de Segre, Cervera, Colera, a Canet d'Adri i Alforja i a moltíssims altres llocs del país.
1: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre reportatge central ens portarà a descobrir les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla de Tarragona, una publicació recent de Jordi Bertran.
0: Us queden per endavant, si voleu, 55 minuts de cultura popular de la bona, de veritat. Ens acompanyeu?
1: I tant, som-hi. Comença el Festa Festa.
2: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Us recordem que podeu seguir tota la nostra activitat a través de les xarxes socials de Facebook, d'Instagram, de X, de Telegram, així com des del portal Tornaveu i des del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I una salutació molt especial a la gent que ens escolta a través de les plataformes digitals com Spotify, Apple Podcast, Overcast i també especialment a totes les emissores de ràdio que ens emeten setmana rere setmana.
0: Avui gaudirem de l'actualitat del Tornaveu i de la informació castellera, de la saviesa paremiològica, del patrimoni religiós i del nostre fons tremés tradicional.
1: Però abans endinsem-nos en la grandesa de les festes tarragonines. Jordi Bertran ho fa possible en el seu llibre Les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla a Tarragona.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
0: Els del Festa Festa ens agrada anar amunt i avall amb les gravadores i sempre que podem enregistrar materials pel programa. El reportatge que avui us presentem el vàrem enregistrar el 13 de juliol, ja fa dies, a les dependències excelses del Seminari de Tarragona. Allí, a les 7 de la tarda, ens varen trobar moltíssima gent de diverses procedències, estudiosos, acadèmics, companys del camp de la comunicació, festers de tots els àmbits, gent de Tarragona, gent de la resta del país, molta expectació i molta calor. És clar que pagava la pena suar. El motiu era la presentació de Les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla a Tarragona, de Jordi Bertran Luengo, i que recentment ha sortit publicat amb el segell de Cossetània. El títol no enganya i ja ens diu quin és el seu contingut. Un llibre que neix a partir de la tesi doctoral que l'autor va fer i defensar a la Universitat Rovira i Virgili. Ara Jordi Bertran ha considerat oportú fer-ne una síntesi i posar-la a l'abast de tothom. Dir-vos que si us penseu que aquesta presentació va ser una presentació a l'ús, estareu molt, però molt equivocats. Una gran sala, plena de gom a gom, on vam tenir la paraula, festers diversos, de Valls de Tarragona, acadèmics, i tot conduït magistralment per la Roser Marquès. De tot l'esdeveniment, hem seleccionat 5 talls que ens donaran una mirada ampla d'aquest llibre, Les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla a Tarragona. En Jordi Bertran ens va explicar el per què va triar el tema de la teatralitat festiva de Santa Tecla com a camp d'estudi i investigació de la seva tesis doctoral.
5: En part, alguns dels culpables estan aquí, per dues bandes, no? Per una banda, aquells que ens van ensenyar de jovenets i de petitets que hi havia alguna cosa molt feble que encara es deia Santa Tecla, però que ens van portar, no?, de la mà, i ens van ensenyar aquelles coses que quedaven, petites, no?, reduïdes en volum, però molt importants, no? Jo crec que el fil de Santa Tecla mai s'ha perdut. De fet, que passi Santa Tecla el 22 i 23 de setembre succeeix des del 1370 que haguem trobat, per tant, déu-n'hi-do, amb més o menys èxit, però això s'ha mantingut. Després també, en el meu cas, vaig tenir la sort, avui m'acompanyen aquí alguns professors, perquè la URB ha fet una feina molt important. El món universitari jo crec que és molt important que es doni de la mà amb la ciutadania, i en el cas de les entitats, ja sigui el Seguici o les Colles Castelleres, doncs és fonamental, no? Per tant, jo vaig agafar aquest fil i l'he anat continuant, intentant, com sembla que deia la Lídia, no?, sempre aportar algun detall nou, i crec que la tesi n'hem trobat uns quants que, doncs, els destacaran les persones que en parlin, però hem intentat posar aquest valor, no?, i posar Tarragona molt al centre. És un llibre molt de Tarragona, però tampoc d'aquella Tarragona que a mi no m'agrada gens, que és la Tarragona tancada, no? Jo crec que Santa Tecla és la gran expressió d'aquesta ciutat oberta, no? I les entitats ho feu possible, la gent ho fa possible, però jo crec que ens explica aquesta ciutat molt diferent a la que de vegades ens han volgut fer veure, no? Crec que Santa Tecla és la màxima expressió. Segurament hi ha altres moments de l'any també molt xulos. De fet, el llibre té mirades, doncs, cap a altres moments, perquè Santa Tecla sempre relaciona amb Setmana Santa, amb Sant Magí, amb el Carnaval, vull dir que passen coses per aquí, i també amb aquestes entrades dels arquebisbes i dels reis, que hi havia de tot, o sigui, d'arquebisbes que estimaven molt la festa, arquebisbes que odiaven molt la festa, i reis que estimaven molt la festa i Santa Tecla, i reis que no els agradaven res.
0: En la presentació de les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla a Tarragona hi va haver una bona representació de festers i teclers, però també el món acadèmic va tenir-hi un lloc molt important, amb intervencions molt interessants sobre l'obra en qüestió. La primera, la d'en Francesc Massip, professor catedràtic del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.
4: Aquest és un treball, podríem dir, pacient, continuat, de llarg recorregut, que va començar fa més de 30 anys, no?, i que he tingut el privilegi de fer-ne un seguiment exhaustiu, no? De fet, podem dir que és la consumació, amb tota la intenció, de tota una vida dedicada, doncs, a l'activisme i la gestió cultural d'una banda i a la recerca històrica de l'altra banda, no? Hem de dir que Jordi ha picat molta pedra als arxius tarragonins, a les biblioteques i a les hemeroteques, i amb bon olfacte ha fet noves descobertes que han ajudat a omplir buits en la nostra història teatral, que, com sabeu, és una història per molt temps bandejada i assetjada per les cultures supremacistes que ens han colonitzat el país des de fa més de 3 o 4 segles. Un teatre que, per tant, sovint s'ha hagut de refugiar justament en el bastió de la tradició popular, que té com a via d'expressió natural els carrers, les places, on ha pogut desenvolupar aquesta espectacularitat tan característica, una espectacularitat itinerant, dinàmica, que caracteritza totes les nostres festes, no? L'estudi, a més, té la virtut de combinar en la seva anàlisi els tres puntals que jo sempre he considerat en les anàlisis teatrals que en la nostra investigació, no? I que tinc la gran satisfacció, o m'omple de satisfacció, que és Jordi se les hagi fet també seues, no? D'una banda, la documentació escrita, la iconografia i els exemples vius de la tradició popular, allò que en diem etnoteatre i etnodança. I molt particularment un imponent recull d'imatges pròpies i alienes, que el llibre, doncs, n'hi ha una mostra testimonial, però que suposo que en el repositori està tot l'apèndix sencer, que és impressionant.
0: La doctora Montserrat Canela Grau, professora lectora Serra Hunter, i coordinadora de l'àrea de didàctica de l'expressió musical del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili, va posar en valor que estàvem davant d'un treball imprescindible amb reivindicació inclosa. Escolteu.
6: Perquè omple un buit en l'historiografia de Tarragona. El segon, perquè converteix el patrimoni immaterial que tots els que estem aquí coneixem i estimem en un objecte d'estudi científic. I si és un objecte d'estudi científic, vol dir que està fet amb rigor. I com que ve d'una tesi doctoral, està fet amb molt de rigor, perquè és dur, una tesi doctoral, us assegurem els que estem aquí. Per tant, hi ha moltes hores, com han dit abans, i hi ha molt de rigor científic. Això vol dir que serà una eina de consulta, de bona consulta, perquè de llibres sobre el Seguici, sobre balls, sobre música se n'han fet i n'hi ha que estan molt ben fets, però aquest també. Val? Llavors serà, penso que és important tenir-lo. I un altre motiu que no té res a veure amb el llibre del Jordi, però que té a veure amb els llibres, és perquè és un llibre. Ja direu, i per què? Doncs perquè no es llegeix. I aquí la gafita de torn, sempre reivindico els llibres, perquè hem d'anar una mica més enllà del TikTok, de l'Instagram i del podcast, perquè l'aprenentatge profund, això és que estem a la universitat ensenyant, ho tenim claríssim, l'aprenentatge profund és aquell que té que, quan tu arribes a comprendre el que estàs fent, i l'aprenentatge profund s'aprèn a través dels sabers. I on són els sabers? Els llibres. L'altre és un aprenentatge superficial. I estem en una societat que passa pel damunt de les coses i hem de tornar a la profunditat.
0: I Antoni Jordà, catedràtic d'Història del Dret del Departament de Dret Públic i de les institucions també de la Universitat Rovira i Virgili, va apuntar alguna de les aportacions remarcables del treball de Jordi Bertran.
7: Un primer resultat satisfactori és que ara hi ha noms i cognoms que abans no tenia. Hi ha una gran quantitat de personatges, fins ara anònims, fins ara desconeguts, dels que tenien molt poques referències, o cap, i que amb aquest llibre, amb aquest treball, tenen noms i cognoms. I sabem el que feien, el que deien, el que pensaven, i com es movien en aquest entorn de la ciutat medieval, sobretot de la ciutat moderna, i la relació que existia entre aquestes persones i les seves entitats i les autoritats, etc. Vull dir que és una aportació molt destacada, crec jo, perquè a partir d'ara, si algú vol saber o vol conèixer la dinàmica, l'evolució, les circumstàncies, les dificultats en les quals es van moure totes aquestes entitats, aquestes confraries, haurà de consultar per força aquest treball. No perquè sigui l'únic que ha tractat aquestes qüestions, sinó perquè és el que ho ha tractat millor. Vull dir que en aquest sentit és una garantia, una solidesa molt potent la que tenim entre mans a l'hora de treballar i de llegir aquest llibre.
0: Finalment, Jordi Bertran va explicar-nos el perquè del títol Les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla a Tarragona.
5: Llavors, el títol de la... Per què hem posat aquest títol de les meravelles, no? Doncs una mica perquè la paraula les meravelles jo crec que és que el que avui en dia els nens, no? Per una banda, veuen quan surt el Seguici, no? Per ells és una meravella, una cosa fantàstica, no? Extraordinària, excepcional, no? Jo crec que això és molt xulo, no? Però per altra banda també m'he permès el joc amb els professors universitaris d'una segona lectura d'aquesta paraula, perquè a l'edat mitjana, quan Santa Tecla, una miqueta abans que Santa Tecla comencés a ocupar el carrer, en el segle XIII-XIV, hi havia un savi que era Ramon Llull, un personatge que va inventar l'enciclopèdia abans que existís aquest nom, que té un llibre que es diu Llibre de Meravelles, no? I el Llibre de Meravelles intenta explicar, no?, amb aquesta paraula, tot allò que a les persones, no?, els hi serveix per entendre el món. No? I aquí hi ha coses molt espirituals, no? Avui estem en un espai de l'arquebisbat, però hi ha coses també, doncs, molt quotidianes. No? I un dels elements d'aquest Llibre de Meravelles de Ramon Llull és el Llibre de les Bèsties, no?, que és una de les parts, no? Bèsties que parlen, no? I a mi aquesta idea de que les bèsties ens parlen, crec que encara avui en dia és molt vigent.
0: I fins aquí aquest reportatge a tall de presentació de les meravelles del Seguici Popular de Santa Tecla a Tarragona de Jordi Bertran Luengo, publicat amb el segell de Cossetània. Nosaltres ara continuem amb el programa.
1: Festa, festa!
2: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat. El web festafesta.cat és el gran contenidor de cultura popular i tradicional i del món associatiu, on s'hi recullen més de 3.000 podcasts relacionats amb tots i cadascun dels àmbits del nostre programa.
8: De ben jove, Joan Tomàs havia fet recitals de piano i al llarg de tota la seva trajectòria professional va ser pianista i organista acompanyant classes, assaig, proves o concerts.
9: Joan Amades i Gelats fou un etnòleg i folclorista de formació autodidacta que tenia dues grans passions relacionades entre si. L'una va ser l'estudi i recerca dels costums i tradicions catalanes i de l'altra va aplegar tot el material que queia a les seves mans relacionat amb aquest tema.
2: Són més de 2.500 seccions i més de 800 programes emesos del Festa Festa Internet, a més dels reportatges i programes especials.
0: Paral·lelament a tot el que està passant aquí, al Passeig del Born, que és moltíssima cosa, perquè tenim parades amb totes les colles del bestiari, tenim activitats lúdiques i tal, però aquí en el nostre estant, en el programa del Festa Festa, doncs passaran coses. Mireu, ara parlarem amb en Mateu Tres, que és president de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, i amb el seu vicepresident, que és el Jordi Mullor. Però també, després d'aquesta entrevista, entrevistarem i presentarem el Ferran Urgell, que és el nou cap del Servei de Cultura Popular de l'Institut de Cultura de Barcelona. Després d'aquesta entrevista, ens visitarà l'Arnau Cristóbal i la Meritxell Martín, que parlarem d'un projecte que versa entre associacionisme, bestiari i drets culturals. Posteriorment tindrem una visita i una entrevista que aportarà contingut d'ofici festiu, perquè tindrem el Manel Estalella, que ens parlarà del seu ofici com a pirotècnic, i tancarem aquests blocs d'entrevistes d'aquest Festa Festa Especial amb una entrevista al Josep Espín, que ens presentarà una iniciativa molt interessant que engloba les festes majors de Barcelona en forma de plataforma, la plataforma de festes majors.
2: A festafesta.cat els pots seleccionar i triar quan vulguis i on vulguis per tornar-los a escoltar, per llegir els guions i els comentaris o per mirar les fotografies de cadascuna de les seccions mentre les vas escoltant.
10: Delfia Vella forma part del nucli fundacional dels 16 jutges, on s'instal·la amb el número 4.
11: A la cançó picant d'avui, les cartes es capgiren.
12: El pare Josep Massot va ser la persona que més va treballar i que més profundament coneixia els diversos aspectes que envolten l'obra del cançoner.
13: Avui a Clàssics de Cobla hem escoltat la sardana Un racó de claustre del mestre Josep Maria Bernat i Colomina.
2: A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
1: Escoltem ara el primer tema musical del programa. És Homenatge a Teresa, que l'escoltem en la versió que varen registrar Coloma Bertran i San Josecs.

boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonada,

0: sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant el vals.
1: Sentíem aquest magnífic homenatge a Teresa, la versió del clàssic Ovidi Montllor, interpretada per Coloma Bertran i San Josex.
2: I ara és el moment de fer un repàs a l'actualitat associativa. Connectem amb la redacció del Tornaveu per rebre l'Emma Robres. Són les notícies del Tornaveu.
3: Festa, festa!
4: Les notícies del Tornaveu.
5: Falta almenys dos mesos per començar a vestir els pessebres, segons la tradició, però el pròxim 4 d'octubre el món pessebrista ja arrencarà la temporada. Ho farà Camp de Bànol amb la 54a edició de la trobada de pessebristes de Catalunya i Balears, un punt de trobada i de convivència entre tota la comunitat. Estan convocades les 70 entitats que formen part de la Federació Catalana de Pessebristes, però és un acte que està obert a tothom. A part de generar germanor, també s'intenta donar a conèixer any rere any diverses localitats i diverses entitats. Enguany, doncs, es permetrà veure la manera de fer d'aquesta localitat del Ripollès i la seva terra. El punt àlgid de la jornada, de fet, serà veure tot el muntatge de pessebres que han estat organitzant i que quedarà oberta ja fins Nadal. Just després, un concert amb la banda de música de Sabadell posarà ritme a la jornada. A partir d'aquí, la federació encara una nova temporada amb molt d'optimisme. Així ho explica Ramon Albornal, president de la federació.
6: Llavors el que es preveu doncs, aquest Nadal és tota aquesta activitat intensa de les exposicions de pessebres que es fan arreu de Catalunya, però les que anualment en conjunt hi poden passar més de 800.000 persones.
5: Tocarà estar atent a aquesta nova temporada pessebrista. Rialp bullirà d'aromes i tradició amb la 13a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya. El 3 i 4 d'octubre, la població del Pallars Sobirà es convertirà en l'epicentre de la cultura gastronòmica tradicional catalana, amb 19 colles convidades de dins i fora fronteres. La previsió és que sigui una de les edicions amb la participació més alta de la història, amb l'esperança de reunir al voltant d'unes 2.500 persones. Una cita ben consolidada que serveix d'homenatge a la cuina popular i a les tradicions que fan poble. Així, dissabte, de 7 a 9 del vespre, es donarà la benvinguda a aquesta trobada amb una actuació musical del grup Buena Onda i Focs d'Artifici. Serà diumenge dia 4, que a partir de les 6 del matí fins les 2 i mitja, els focs de les calderes començaran a crepitar, ja que pel migdia serà el moment de la benedicció de les calderes i d'iniciar el tast d'ulletes amb les colles participants. A més, durant tot el matí, l'humorista Guillem Estadella amenitzarà la jornada. Parlem, doncs, d'una cita anual que deixarà molt bon sabor de boca.
2: Moltes gràcies, Emma Robres, per posar-nos al dia. Et retrobem la setmana vinent.
1: I de l'actualitat de les entitats, passem a l'actualitat dels castells. És el Baròmetre Casteller amb en Carles Esteve.
4: Festa, festa.
3: Baròmetre Casteller amb Carles Esteve.
4: Nou novetats estrella en una jornada plena d'emocions.
7: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre estrella de la passada setmana. Els xiquets de Tarragona han recuperat el 3 de 9. No el descarregaven des del 2024 i ara torna a ser el sostre descarregat dels matalassers. Per la seva banda, els xiquets de Reus també han revalidat el 3 de 9, sostre històric de la colla. L'any passat el van estrenar al mes d'octubre. Per la seva part, a la mateixa cita, els castellers de Lleida han recuperat el 2 de 8, que no feien des del 2024. També van estrenar el 3 de 8. Unes altres novetats destacades de la jornada van arribar dissabte en el marc del concurs Quarts Amunt, celebrat a la Bisbal. La victòria va ser per als bous de la Bisbal, que ho van estrenar tot. 2 de 7 carregat, 3 de 7 amb l'agulla i 4 de 7 amb l'agulla. El segon lloc va ser per als castellers de Mediona, que van descarregar per primer cop el 5 de 7, mentre que la tercera posició la van ocupar els castellers de Viladecans, han completat per primera vegada el 3 de 7 amb l'agulla. D'aquesta manera, les tres colles van signar la seva millor actuació històrica i han confirmat l'èxit d'aquesta imaginativa proposta. I això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera del baròmetre, la trobareu al nostre web baròmetrecasteller.cat.
2: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquesta radiografia del món casteller. Ens retrobem la setmana vinent.
3: Festa, festa!
1: I ara escoltem la segona proposta musical del programa. Des del País Valencià, ara gaudirem del talent de Sandra Montfort i el seu tema Bandida.

0: Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet. Fiquem la festa en
1: pau. Obrim ara la finestra de la saviesa popular, la saviesa de la paramiologia que ens porta cada setmana en Víctor Pàmies. Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
2: Fes ta festa.
0: Dites i refranys amb Víctor Pàmies.
3: Val més boig conegut que savi per conèixer. En discrepo profundament. Amb aquest refrany, la moral conservadora del refranyer ens sotmet a l'immobilisme, a conformar-nos amb el que tenim per por d'anar amb el borràs. Ens calen emprenedors, gent il·lusionada amb el canvi, que eixamplin l'horitzó de l'esperança i la utopia. Qui es vulgui conformar amb la subsistència i l'anar fent, sense soroll i sense molestar, no m'hi trobarà. M'exalta el nou i pensar que les coses només poden millorar.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, com sempre, molt, molt interessant. I per aclarir les idees, quina millor opció que fer un viatge musical amb el Pony Pissador i la seva cançó La paradeta dels núvols.
5: Senyores i senyors, benvinguts i benvinguts

0: Acomiadem la paradeta dels núvols dels amics del Pont i Pissador i entrem directament a la nostra devoció popular. En Joan Arimany Joventeny ens parla avui a la Devocioteca sobre l'ús festiu dels reliquiaris.
1: Fes ta festa.
2: La Devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny. Amb la col·laboració de Ràdio Manlleu.
3: Els reliquiaris són els objectes que contenen relíquies de sants. Les seves formes i materials poden ser molt diversos, així com les seves dimensions. En podem trobar de ben modestos, a vegades reaprofitant altres elements elaborats per a finalitats ben diferents, i en podem admirar de produïts per la mà d'un artista, orfebre o artesà de la fusta. Quan es va divulgar el culte a les relíquies de sants, a partir de l'antiguitat tardana, els reliquiaris es van fer presents als temples religiosos i, posteriorment, també als palaus senyorials. L'any 787, el setè cànon del Concili de Nicea va indicar la necessitat d'utilitzar relíquies en la consagració d'altars. Aquesta pràctica recordava les celebracions eucarístiques damunt mateix de les tombes dels màrtirs. Aleshores, la presència de les restes sagrades era bàsicament simbòlica. Estaven recollides en senzilles capses, les lipsenoteques, situades en els reconditoris dels peus d'altar, i restaven ben amagades. Ocasionalment, eren situades també a resguard en cavitats d'alguna imatge escultòrica com una Mare de Déu. A partir del segle X, a l'Occident cristià, les relíquies i els reliquiaris esdevenen elements de referència dins l'edifici eclesiàstic i en el parament litúrgic assumeixen un major protagonisme. La construcció expressa de recipients per acollir-les, acuradament embellits i cada vegada més ostentosos, va esdevenir una pauta freqüent i generalitzada. El cànon 62 del quart concili de Laterà, l'any 1215, ja establia que les relíquies d'antiga veneració fossin degudament protegides i col·locades. A la baixa edat mitjana, a l'esplendor de l'estil gòtic, els sepulcres de sants van adoptar formes fastuoses, generalment damunt de pilars, que permetien la circulació de feligresos al seu voltant per venerar-los i dir-los missa a tocar. No seria fins després del Concili de Trento, a mitjan segle XVI, que es posaria la màxima cura a disposar les relíquies, fins i tot les més petites, a l'abast dels fidels amb la corresponent protecció. En aquesta època, la religiositat barroca eren freqüents els reliquiaris antropomorfes, generalment de metalls preciosos com l'or o la plata. Solien tenir les formes que simulaven les formes naturals d'aquelles parts del cos a la qual pertanyia la relíquia: un cap, un braç, un peu. També es van divulgar les veracreus, que contenien una petita estella atribuïda a la creu on va morir Jesús en la Passió. Se solien dur a punts concrets dels termes parroquials per beneir les collites i es traslladaven als comunidors quan calia conjurar una tempesta. Les acumulacions de relíquies va comportar que les catedrals fessin encàrrecs de mobles, reliquiers, utilitzats també com altars. Un clar exemple es troba a la Seu de Vic, actualment a la Sagristia Major, però fins a la Guerra Civil el rerealtar, que fins i tot disposava d'un sumari numerat per identificar cadascuna de les restes sacres. En les diferents guerres patides en els segles XIX i XX, des de la del francès a la Guerra Civil de 1936-1939, passant per les carlinades o episodis revolucionaris com la Setmana Tràgica, van desaparèixer molts reliquiaris. Amb ells i els seus continguts, progressivament es va anar perdent les mostres de veneració que es mantenia des de feia segles, dirigides a santes i sants.
4: Moltes gràcies, Joan Arimany, per compartir-nos tots aquests coneixements tan interessants.

0: Cants de taverna, amb Francesc Sánchez Carcassés.
1: El prolífic compositor i fundador del conegut grup Peix Fregit, Josep Bastons, va néixer al carrer de la Caritat de Palafrugell el 27 de juny de l'any 1927. Això vol dir que molt aviat es commemorarà el seu centenari. Al llarg de la seva trajectòria musical se li va reconèixer la seva aportació a la música popular en guardons com la Creu de Sant Jordi, el Premi Peix Fregit o la Medalla d'Honor de la Vila de Palafrugell. I justament el passat 28 d'abril, aquest Ajuntament va aprovar una moció institucional per declarar el proper 2027 any Josep Bastons i Fàbrega. Tindrem, doncs, 12 mesos per recordar la seva figura, enregistraments, composicions i interpretacions. Serà un bon moment per reviure la seva música, i no només del món de l'havanera i el cant de taverna, sinó d'altres facetes i la seva diversa activitat també com a vocalista d'orquestra. Segurament una faceta força desconeguda per molta gent, però que va ocupar una part molt destacada a partir dels anys 50, quan després de col·laborar en algunes actuacions de les orquestres locals Primavera i Principal de Palafrugell, va entrar a formar part de la nova, aleshores però molt prestigiosa, Orquestra Meravella. Posteriorment va cantar amb la Tropicana i va fundar amb altres músics palafrugellencs l'Orquestra Costa Brava. En Josep a més tocava la bateria, la guitarra i el baix. En aquella època, l'Orquestra Meravella va realitzar diverses gravacions amb un èxit considerable. Cançons melòdiques de gran sortida comercial, també per l'inici de l'entrada del turisme, sobretot a l'illa de Mallorca. El 1954, en la formació de Caldes, enregistren els estudis Zafiro de Madrid un disc de vinil en 4 cançons. Segons explicava ell mateix, una tarda li donaven les partitures i l'endemà al matí interpretava temes com aquesta Bahia de Palma.

0: Sí, era la veu de Josep Estons amb Orquestra Meravella. Aquest Cants de Taverna ens serveix d'avançament de la commemoració del seu centenari, l'any 2027, any Josep Estons.
1: Moltes gràcies, Francesc Sánchez Carcassés, i per acabar aquest recorregut pels nostres continguts ens endinsem amb l'Antoni Serés en Alfons Amades, que avui ens parla sobre les imatges de les Mares de Déu trobades a Catalunya.
2: Fes ta festa.
3: Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
4: Imatges de la Mare de Déu trobades a Catalunya és un llibre pòstum de Joan Amades del qual en va tenir cura Consol Mallofré, cunyada i secretària personal del folclorista, que l'editorial Selecta imprimiria l'any 1989 amb motiu del mil·lenari del naixement polític de Catalunya. Segons una nota editorial que hi ha en les primeres pàgines, aquest llibre no és un nomenclàtor exhaustiu de les imatges de la Mare de Déu trobades en el nostre àmbit històric i lingüístic. Amb tot, l'abundor de referències que hi ha, fruit de la tenacitat, esperit de recerca i lucidesa interpretativa de l'eminent Joan Amades, fa que aquest recull, únic existent en català, sigui, malgrat les possibles omissions, un document inestimable de característiques exclusivament folklòriques. En el volum hi ha també un text introductori de l'autor, en el qual remarca precisament que d'entre la nostra tradició mariana relatem allò que ens està possible de plegar, en preferència sobre les imatges de la Mare de Déu que la tradició suposa trobades. Prescindirem de tota consideració històrica, arqueològica i artística, ja que aquests aspectes cauen fora del nostre camp, estrictament folclòric. Doncs, per l'ocasió, com a exemple, divulgarem el recull que Joan Amades dedica en el llibre A la Mare de Déu del Vinyet a Sitges, on explica que el senyor del castell tenia un esclau moro que treballava a la terra. Un dia, cavant una vinya, trobà una imatge de la Mare de Déu. La va posar al cistell i, tot satisfet, la portà al castell. Però quan va voler-la ensenyar als amos, no la va trobar. En tornar a la vinya, va veure-hi la imatge sota els ceps. Tornà a agafar-la i li tornà a fugir, fins que comprengueren que no es volia moure d'aquell lloc. I allí mateix li van aixecar una capella. L'esclau moro es va convertir i fou un celós ermità servent de la imatge. Els raïms de la vinya on fou trobada la imatge van prendre una dolçor molt superior a la de tota altra mena de raïm i un gust com cap altre. Amb aquells raïms, els sitgetans van fer un vi propi i especial, que van anomenar Malvasia. Per tal de poder fer aquest vi de gran fama, van procurar que no es perdés la mena de ceps de la vinya de la Mare de Déu. I encara avui n'hi ha amb gran abundor per tot el terme de Sitges. Però no pas a fora, puig que només pot conrear-se dins del terme d'aquesta població, per efecte d'un prodigi especial de la Mare de Déu del Vinyet, que vol protegir la gent de Sitges. Aquesta imatge acut en ajuda de la gent de mar quan es troben en tràngols perillosos, i més d'una vegada la imatge ha aparegut amb el mantell mullat d'aigua de mar per haver acudit a auxiliar alguna barca en perill. La gent de mar, agraïda del seu ajut, li feia presentalles de vaixells en miniatura dels quals se'n veien diversos penjats a la volta del temple. Quan les tropes franceses tractaren de saquejar la població i de cremar la capella, la imatge intercedí i distragué la soldadesca que no hi feu l'estrall que es proposaven de fer-hi. Té la festa el dia 5 d'agost.
5: Moltes gràcies, Antoni Serés, per acostar-nos una vegada més al fons documental de Joan Amades.
6: Festa, festa!

0: Arribem al final d'aquest Festa Festa número 2653. Volem agrair sincerament la feina i les aportacions de tots els col·laboradors i col·laboradores que el fan possible. En el programa d'aquesta setmana han estat l'Emma Robres, la Sara Soriol, el Víctor Pàmies, el Joan Arimany, el Francesc Sánchez Carcassés i l'Antoni Serés.
1: I com no pot ser d'una altra manera, el nostre reconeixement a tot l'equip tècnic i humà que fa possible que s'alci la persiana del programa cada setmana. Són la Núria Pasqual, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i els micròfons, l'Amadeu Carbó.
0: I la Laia Camproví. I ara sí, ara ens acomiadem però us deixem abans amb la millor música de Cobla, com fem sempre. Escoltem la composició Tarragona, que ens lliga una miqueta amb el tema que hem tocat en la presentació d'aquestes meravelles de Santa Tecla, de Jordi Bertran. Doncs això, escoltarem Tarragona, una composició d'Enric Casals, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya, sota la direcció de Marcel Sabater.
1: Que passeu una molt bona setmana, ens retrobarem la setmana vinent.
0: Fins la propera, a reveure!

0: Finalitzem l'espai musical 35 de jazz.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora

a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 93%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 95%.